0: En la graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Flash FM. Estàs entrant en zona d'alta intensitat. Flash.

0: Nicola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: FM.

0: Eo, bon dia, què tal, com esteu?
1: Des d'ara i fins a les 11, teniu sou per estona amb el Flash Matí, el matinal de Flash FM. Flash, Flash, Flash. Amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
0: Vinga.
1: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash. Flash FM.
2: La que manda.
0: A aquesta cançó posem en marxa un nou Flash Matí amb el número 1 de la setmana per tercera consecutiva. Benvingut i benvinguda, som-hi.
3: Ella ja

0: Isla Graciosa, la cançó del Quevedo i de l'Elvis Crespo, que de ben segur serà de les cançons més rellevants d'aquest estiu del 2026. I, de fet, a Flash FM ja porta 3 setmanes com a número 1 de la nostra llista, la més votada per tots i totes vosaltres, eh?
1: En la graciosa la vida és massa brossa.
0: Massa brossa, massa brossa. Bon dia.
2: No us espanteu! Esteu a punt de ser despertats pel matinal de Flash FM. El Flash Matí. Matí. Ritme, actualitat i bogeria per començar el dia ben amunt. Comença una nova edició del programa despertador més potent de Catalunya. El Flash Matí.
0: Ara mateix, les 6 i 5 minutets d'aquest dimecres, d'aquest 8 de juliol del 26. En la graciosa, la vida és més sabrosa, eh? El Quevedo, que a cada cançó del Baifo repeteix, però repeteix o explica d'alguna manera totes les meravelles de les Illes Canàries, eh? No falla mai, no falla mai, Quevedo. Doncs ja porta 3 setmanes com a líder indiscutible de la llista d'aquesta ràdio, el calibre 45 de Flash FM, evidentment perquè és la que més voteu, i això ho podeu seguir fent dia rere dia a la nostra pàgina web, a l'apartat del calibre, a flashfm.cat. La graciosa Quevedo, Elvis Crespo, és la primera de tantes i tantes cançons que anirem fent sonar al llarg d'aquest matí de dimecres. Ja estem a l'equador de la setmana i posem en marxa aquest programa, vale? I al final sabeu, doncs, que aquí el que volem és espavilar a tot el territori, allà on estigueu ubicats, ubicades ara mateix, i evidentment, doncs, amb allò que estigueu fent aquí, ens és indiferent si aneu a treballar, si esteu a la carretera, si conduïu, si aneu en transport públic, si torneu cap a casa, si pel que sigui esteu a casa mateix escoltant la ràdio, per la raó que sigui. Doncs escolta, engeguem 5 hores de molta bona música i de tota l'energia positiva del planeta, perquè una altra cosa no, però això sí ho podem repartir, saps? Intangibles d'aquests que poden animar una miqueta aquí al personal. Bueno, avui amb més regals tenim la samarreta del programa, ens queden molt poquetes. També l'estada a un càmping de la Catalunya Nord, que, bueno, no estan passant potser el seu millor moment pel que fa als incendis, però regalarem una escapadeta a un d'aquests càmpings superxulos d'aquella zona, tot plegat en aquestes 5 hores de programa.
2: Flash! L'única alarma que sona a festa. Flash Matí.
0: A més, això avui ho engega el Gordo. Qui és el Gordo? Doncs el creador d'això. Gordo i Rainer Zombel, amb un dels cracs d'aquesta setmana anomenat Loco Loco. Així engeguem el Flash Matí d'aquest 8 de juliol. Ai, guanxo, guanxo. Molt bon dia, som-hi.

0: Una cançó mítica d'aquesta formació dels Delenfao. Això s'anomena Party Rock Anthem, l'himne de, doncs, de donar-ho tot, eh? De Party Rock Anthem, el Flash Matí, tema del 2011, que avui recuperem en aquest dimecres 8 de juliol. Gairebé a un quart de set, avui amb entradetes... entradetes, és costum ja, per favor. Amb una estada de regal a un càmping molt guapo, ubicat a Argeler-sur-Mer, a la Catalunya Nord, eh? Veiem si ja el tema dels incendis s'estabilitza, passa la història i, escolta, doncs això és un regal superguapo per parelles, eh? Perquè és un regal per parelles que vulguin passar un cap de setmana al càmping Valmarí, a un dels seus bungalows. Avui us fem la següent pregunta a través del WhatsApp, que ja el tenim disponible, 628-06-05-13. Volem saber què és allò imprescindible, quin objecte és imprescindible en un càmping, eh? Quin objecte imprescindible portaríeu a un càmping? WhatsApps aquí.
1: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-05-13.
0: Qualsevol cosa, tipus, jo què sé, el carregador del mòbil, per exemple. Unes cartes per jugar quan us avorriu. Patatetes, qualsevol cosa. Què us ve al cap a vosaltres? Objectes imprescindibles per portar a un càmping. Sortegem una escapada de cap de setmana a un bungalow del càmping Valmarí a la Catalunya Nord. 628-06-05-13.

0: Aquest és el Manuel Turizo acompanyant a la Mimi, la Lola Índigo. En aquesta proposta anomenada Mil coses que escolteu de nou a Flash FM. Flash.
1: Estàs escoltant el Flash Matí de 6 a 11 a Flash FM.
0: Va, això continua. Som-hi, bon dia. Tothom amunt, 6 i 21 minuts. Arriba Rels B, tu vas 5.

0: només pas al Flash Matí.
1: És que hi ha un tio que es diu Cristian Alvarado, assegura i afirma que se'n recorda fins i tot de quan era un espermatozoide.
2: Això mai tant, només faltaria.
1: Diu que estava molt calentet als ous del seu pare.
2: Home, i tant, que
1: estaria calentet. I que recorda estar rodejat de milions de persones igual que ell.
2: De companys.
1: Bueno, persones, no, de... Sí, sí, totalment.
2: I recorda perfectament també la cursa final, l'esprint final, o no?
1: Exacte, i ara ell el que vol és donar-li als seus propis espermes moltes experiències per al seu futur fill.
2: O sigui...
1: Diu que va al zoològic, que va als museus, però penso que fa una palla allà, o què?
2: No segueixis, no segueixis, per favor.
3: Flash Matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.

0: Ara mateix, les 6 i 26 minuts, repassem ràpidament el WhatsApp. Avui us regalem també aquesta estadeta de cap de setmana a un bungalow del càmping Balmarí, ubicat a Argelers-sur-Mer, a la Catalunya Nord. Molt, molt guapo. La pregunta que us estem fent a través del WhatsApp: quin és l'objecte imprescindible que portaríeu a un càmping? A veure...
1: Buenos días, chicos. Soy Raúl de Lleida.
0: Raúl.
1: Lo que no puede faltar en un camping son las hamacas estas que pones de árbol a árbol.
0: Vale.
1: Y para pegarte una siestecita ahí debajo de la sombrita, eso, eso no puede faltar. Venga, un saludo.
0: Una salutació, clar que sí, tens tota la raó del món, hola.
2: Bon dia.
0: Què tal?
2: Doncs jo l'objecte imprescindible que m'enduria en un càmping és el repel·lent de mosquits.
0: Evidentment.
2: Perquè si no, aquella cerveseta del vespre que surts a la terrassa del bungalow,
0: ai,
2: te l'han fotuda, eh? Perquè ai, estan que no paren. Així que el repel·lent de mosquits. Apa, que tingueu un bon dia.
0: Igualment, gràcies pel missatge. Participeu a través del 628 06 05 13. Objecte imprescindible per portar a un càmping. Aviam.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 6:45. Els bombers milloren les previsions pels incendis que cremen a diferents zones de Catalunya, però continuen treballant en diversos focus. El que més preocupa és el de Sant Manat, al Vallès Occidental, que ja fa més de 24 hores que crema. El cos també treballa en altres incendis importants. A la Segarra, un foc que ja s'ha estabilitzat, a l'Anoia, a la Conca de Barberà i a les Gavarres. Segons última actualització de bombers i protecció civil, hi ha perspectiva de millora en l'evolució dels focs. Tot i això, demanen extremar la prudència perquè la simultaneïtat coincideix en plena onada de calor. Per això, les autoritats han decidit aquest dimarts a la tarda mantenir i ampliar les restriccions pel perill extrem d'incendi forestal, que es mantindran fins que les circumstàncies meteorològiques permetin aixecar-les. Protecció Civil tindrà activades les restriccions per perill extrem d'incendi al nivell 4 del Pla Alfa a més de 200 municipis de 24 comarques. I els veïns de 93 habitatges de les 8 finques de Barcelona desallotjades per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro no han pogut passar la nit a casa. Tal com ha explicat la consellera Sílvia Paneque, ara caldrà esperar que el formigó s'assenti i se solidifiqui i avui es tornarà a avaluar la situació. Els esports. Leo Messi ha fet possible el miracle i ha liderat la remuntada de l'Argentina contra Egipte i ja són els quarts de final del Mundial de Futbol. El partit ha acabat amb la victòria per 3-2, aconseguida 11 minuts del final del partit. Ara el rival de l'Argentina a quarts de final serà Suïssa, que aquesta matinada s'ha desfet de Colòmbia als penals.
0: Flash Matí, el despertador de Flash FM.

0: Es diu Aurora, aquesta cançó de Mora i de la Rose, que diu allò de ja està saliendo el sol i té tota la raó del món. Jan Ponsa, bon dia.
1: Bon dia, Héctor, què tal?
0: Ara mateix 6:34 d'aquest dimecres, 8 de juliol del 26, ara abans d'entrar deia el Jan. Escolta, tio, vine aquí a la terrassa, vine aquí a la terrassa que sembra el Rei León, eh?
1: Uah, tens la cançó i tot.
0: Literalment, ara mateix, el sol estava així, eh?
1: Sí, estava a punt d'explotar, eh? Es ve el sol super taronja, super gran. És que has vist quin privilegi matinar per veure això?
0: Sí.
1: A part de per escoltar el Flash matí.
0: Ara t'anava a dir, no, és l'única cosa que té de bo matinar, exacte. Aviam, Jan, tot i això, hem de parlar avui d'aquesta onada de calor que segueix, doncs, portant conseqüències que no són tan agradables, eh?
1: I tant, més enllà de la calor, també aquests incendis que s'estan produint a les últimes hores. Per tant, no és una situació massa favorable per res. Avui és aquest tercer dia d'onada de calor. Avui les temperatures encara pujaran més a punts del Pla de Lleida i a les comarques interiors. Bueno, i a tot arreu, realment, vull dir, no cal que especifiqui tant. Les temperatures màximes avui tornaran a arribar als 43 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre, al Pla de Lleida, 41 graus a l'interior de les comarques de Girona, i a punts del litoral es podrien arribar als 35 o 36 graus, que això és una temperatura molt alta, eh? Avui tenim avisos vermells a diverses comarques d'aquest sector que acabo de comentar, per calor, precisament. Per tant, a les hores centrals del dia, eviteu doncs fer qualsevol bogeria.
0: Ja.
1: I més enllà d'això, també tornarem a tenir alguns núvols a la tarda, a punts del Pirineu, que podrien deixar algun ruixat, així com a punts de les Terres de l'Ebre. Sobretot al Montsià podria arribar alguna tempesta des de l'Aragó, que, bueno, allà on plogui refrescarà.
0: Això també s'agraeix. Però, escolta,
1: sí.
0: Llavors aquesta onada de calor... Avui és el seu cim, diguéssim, el pic màxim hauria de ser, no?
1: Demà teòricament és el... Bueno, teòricament no. Demà serà l'últim dia d'aquesta onada de calor, seguirà fent calor.
0: Ja.
1: Després ens ve una petita baixada, que no vol dir que es normalitzi la temperatura, i la mala notícia és que sembla ser que la setmana que ve podria posar-se bastant malament l'assumpte una altra vegada.
0: De nou, eh? Collons.
1: Així que paciència, perquè no queda altra.
0: Molt bé. Aviam, anem a repassar valors d'ara mateix.
1: Doncs mira, Espoi a l'Alt Empordà, 22 graus, Anglès a la Selva, 26, el Farràs del Segrià, 18, i acabem a Das, a la Cerdanya, on hi ha inversió tèrmica amb 10 graus.
0: Molt bé, Jan, fins ara, tio.
1: Vinga, fins ara.
0: Som al Flash Matí de Flash FM. Moment de fer sonar la Tini amb aquesta. Es diu Dos Amantes. Ella...

res més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res.

les tietes de Catalunya. Detalles amb el bailoteo des d'aquell àlbum, des d'aquell èpic Solete. Un àlbum precisament molt èpic, amb el Coti per Coti i altres cançons. Bailoteo al Flash Matí d'aquest dimecres. Bon dia a tothom. Si ara connecteu amb nosaltres, les 6:43 minuts pràcticament d'aquest dimecres, 8 de juliol. Arriba Kid Voodoo amb el JC Reyes.

Es diu Arena i Sal i és la cançó en la qual expliquen aquest parell doncs, que van enamorar-se amb un fletxazo, a primera vista, literalment vista, perquè no es van fixar en res de la personalitat, eh? Con ese culo, diuen. Quin parell, Omar Montes. Psycho, Arena i Sal, a Flash FM, el Flash Matí d'aquest dimecres 8 de juliol. Aquí l'Ortega, com esteu? Què tal? Gràcies per ser-hi. Bueno, a la platgeta, com aquests dos artistes, estarem aviat, bueno, la propera setmana, de nou a les festes del Carme d'Empúria Brava. Heu de saber que Flash FM aquest estiu torna a Empúria Brava i ho farem en concret el dia 18 de juliol, que és el dissabte de la setmana vinent, per les festes del Carme d'Empúria Brava. Miquel González, Jaume Riu i qui us parla, l'Héctor Ortega. Estarem al passeig marítim amb la platja de fons i doncs gaudint d'aquestes festes del Carme des de tipus 9, 10,

0: Pide otro Moscow Mule, clar que sí. Bad Bunny, des de l'àlbum Un verano sin ti, sonant a Flash FM, Flash Matí d'aquest dimecres. Molt bon dia, Moscow Mule. De seguida anem al WhatsApp, avui us regalem també una escapada de cap de setmana a un càmping molt xulo a la Catalunya Nord, el càmping Valmarí. De seguida us recordem la pregunta del dia, la pregunta d'aquest matí, i repassem alguna resposta. Abans, Juan Magán, Omar Montes, Ayer la vi, versió 2026.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Flash FM. Flash informatiu.
1: Bon dia, són les 7. El foc de Setmanat segueix cremant amb virulència i els bombers mostren la seva preocupació perquè preveuen viure situacions difícils quan comenci a bufar la marinada. El cap de bombers de la Generalitat, David Borrell, ha explicat que no han aconseguit estabilitzar el foc i que les tasques de control i extinció hauran de continuar. A les 9 del vespre ha quedat aixecat el confinament dels veïns afectats per l'incendi. No obstant, es manté aquesta mesura per als 300 veïns del Farell i Sant Sebastià de Montmajor. D'altra banda, una nena de 6 anys ha mort ofegada a la piscina d'un complex esportiu de Balaguer. La víctima ha estat atesa pels serveis de socorrisme, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. Segons ha indicat Protecció Civil, es tracta de la quarta víctima mortal banyista a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. És el mateix nombre de víctimes que es van registrar en tota la temporada passada. I a França, Marine Le Pen ha confirmat que serà candidata, tot i haver estat condemnada per malversació de fons a la Unió Europea. Ho ha confirmat després que la justícia li hagi escurçat a 15 mesos el termini ferm d'inhabilitació per exercir un càrrec públic. Els esports. Leo Messi ha fet possible el miracle i ha liderat la remuntada de l'Argentina contra Egipte i ja són els quarts de final del Mundial de Futbol. El partit ha acabat amb la victòria per 3-2 aconseguida a 11 minuts del final del partit. Ara el rival de l'Argentina a quarts de final serà Suïssa, que aquesta matinada s'ha desfet de Colòmbia als penals.
0: Sona el Megacrack a Flash FM.
2: La que manda.
3: Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Una cançó que té tots els ingredients necessaris per acabar sent una de les cançons d'aquest estiu. Per què no? Mobile Joe, Francesc. El Flash Matí de Flash FM. Maladí és el títol. I així estem engegant una nova hora. Gemma Manzanero, bon dia, què passa?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, què tal?
0: Què passa, tu? Va, 7 i 5 minuts. S'ha dormit avui o no s'ha dormit avui?
1: S'ha dormit poquet, però s'ha dormit. S'ha dormit alguna cosa.
0: Està bé, està bé. Sí. Sabeu on podeu dormir vosaltres properament, també?
1: On?
0: Al càmping Balmarí. Bé, oh. Aquesta setmana estem sortejant una escapada de cap de setmana per una parella, és per dues persones,
1: sí,
0: a un bungalou del càmping Balmarí ubicat a Argelers-sur-Mer, a la Catalunya Nord, una zona que està patint també les conseqüències d'aquesta onada de calor i dels incendis, però esperem que aviat ja la cosa pugui ser història, eh?
1: I tant que sí, a poc a poc.
0: A prop del mar, amb equipaments de qualitat, piscines de somni climatitzades, jardins espectaculars i un ambient supertranqui, eh?
1: Si voleu participar, envieu un WhatsApp al 628-060513 i digueu-nos quin és l'objecte que no pot faltar en un càmping.
0: Vinga, va, anem per feina. Repassem alguna resposta. Hola.
2: Bon dia, Héctor.
0: Què passa?
2: Doncs el que jo m'emportaria en un càmping seria cervesa, patates,
1: toma,
2: i sobretot el joc de les cartes a l'1.
0: A l'1.
2: Així ja seria, bueno, el cap de setmana brutal. Vinga, un petó, bon dia a tothom.
0: Merci pel missatge, tota la raó del món. Què és allò imprescindible que portaríeu sí o sí, a un càmping?
3: Bon dia. Hola. Soc Mònica de Barcelona.
0: Hola,
3: doncs mira, jo crec que un imprescindible per portar al càmping, a part de repel·lent pels mosquits, que això és evident,
0: ja,
3: és el teu coixí. Perquè normalment sempre et porten coixins aquells de paper de fumar, que has de donar-li, sí, 40.000 voltes per poder dormir tranquil·la. Sí. Llavors, per mi, seria un imprescindible, el coixí de dormir meu de sempre. I m'agradaria entrar a la... el sorteig de les entrades, del càmping,
0: que si
3: no em portaria molt coixí, com no. I també una samarreteta estaria bé, així podria lluir-la pel càmping, que tothom sapigués
0: punyamera
3: la ràdio que ha d'escoltar al matí. Bon dia.
0: Bueno, ben tirat aquí, eh? Molt ben tirat. 628-060513, una més,
4: bon
0: hola.
4: Bon dia, Casero.
1: Bon dia.
4: Doncs mira, el que no pot faltar és el típic fogó aquest, per
0: veritat.
4: Perquè s'ha de fer un bon esmorzar amb un bacon o una bona booty.
0: La booty.
4: I, bueno, estaria full equip.
0: Molt bé.
4: Vinga, bon dia.
0: Gràcies pel missatge. Això és el que volem saber, què és allò imprescindible que us emportaríeu a un càmping.
5: Envia'ns un WhatsApp al 628-060513.
0: Sortegem una estada de cap de setmana per dues persones al càmping Balmarí. Sona el efecto, Rau i Txenxo.

0: dades, nueva línia. Quin salseo, quin show, tot plegat el que està passant amb aquesta formació, que se separen de la, dels músics, les cantants, però el perquè també té, té història al darrere,
1: Vale.
0: Després ho comentarem, això, d'acord? Nueva línia, en aquest cas, col·laborant amb el Quevedo, el Golpito. El Flash Matí, de Flash FM, edició dimecres 8 de juliol. Bon dia, gairebé un quart de vuit, ara sona Omar Curs. Coco!

0: El flash matí d'aquest dimecres, 8 de juliol, 7 i 18 minuts. Gràcies per ser-hi, molt bon dia.
1: M'agrada el flash matí.
2: Flash matí, de 6 a 11, a Flash FM.
3: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
4: el 6, 16, 24, 41, 46 i els sols el 2 i el 3.
3: Consulta si n'has resultat guanyador, al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
5: Ara o mai. Últimes entrades pel Share Festival amb un cartell d'infart. Mike Towers, Omar Kurz, De La Fuente, J.C. Reyes, De La Rose, RVFV i molts més. Tots junts al Parc del Fòrum de Barcelona el 24 i 25 de juliol. Aconsegueix l'entrada abans que sigui massa tard. Entra ara a sharefestival.org i assegura't que no et quedes fora d'un dels festivals més potents de l'estiu. Més info a @sharefestbcn. Flash FM, emissora oficial.
6: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
7: Ho sabem, arribar a tot és complicat. La feina, la família, els plans... Però continuar creixent professionalment no hauria de ser-ho. Estudia a la UOC sense renunciar a la teva vida. Aprèn amb un programa 100% online, sense horaris i adaptat al mercat laboral. Tria UOC, si vols.
8: Visca'l, fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a IBP.es promo Catalunya.
9: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
10: Sona bé.
9: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
10: Sona el nou Micra.
9: I el 0% TAE.
10: Sona que estreno Nissan.
9: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
11: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
12: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes, al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
13: Hola, és aquí això de posar-se d'acord?
14: Sí, digui'm.
13: Miri, la meva dona vol un estiu tranquil, els nens, adrenalina i jo, que els agradi a tots.
14: Li recomano unes entrades per a Caribe Aquatic Park. Per la seva dona, Playa Paraíso, pur relax. I per als nens, Coral Bay, la nova zona de diversió pirata, tot des de 24 euros per persona.
13: PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Consulta les condicions a la web.
2: Andorra. Flash FM. 93.8.
15: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
16: Bon dia, doncs hores d'ara no hi ha cap incidència a destacar i circulen fluides a tota la xarxa viària del Principat. Això seria tot des de Centrals de Trànsit.
17: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
2: L'emissora que continuen escoltant les altres emissores. Flash.
18: Surs a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
19: Quan et ve de gust trobar-te amb els amics, quan vols desconnectar de la rutina, quan busques el lloc perfecte per gaudir dels vespres d'estiu, vine a l'Indomable.
20: A la Massana, descobreix el restaurant Terrassa amb còctels, hamburgueses irresistibles i una carta pensada per compartir bons moments.
19: Tant si vens a dinar, a sopar o simplement a prendre alguna cosa, a l'Indomable trobaràs l'ambient que busques.
20: Som a l'avinguda del Revell de la Massana, al costat de la Borda de l'Avi, i a més, amb aparcament propi.
19: I aquest divendres 10 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, no et perdis el gran Tardeo de l'Indomable. DJ, bona música, bon ambient i moltes ganes de celebrar la Copa del Món de BTT i el Roser de la Massana.
20: Aquest estiu, viu-lo a l'Indomable.
1: Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
21: Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar?
1: Flash FM, Andorra 93.8 FM.
2: Escoltes el Flash Matí.

0: amb una cançó superconsolidada, d'aquestes dues argentines, la original, amb els petonets. O quants petons. La original, el Flash matí, Gemma Manzanero, què tal?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Aquells i aquelles que heu matinat i que ja esteu aquí en marxa a la carretera, per exemple, amb els primers quilòmetres de la jornada, gràcies per ser-hi.
1: I tant.
0: Tenim titulars d'aquests a última hora, al lloro.
1: Tu te'n recordes dels Therians?
0: Dels què? Ah, dels Therians.
1: Aquelles persones que s'identifiquen com un animal, un gos, un gat, un llop.
0: De veritat, on estan?
1: Doncs estan
0: vivint. On estan ara?
1: Estan vivint, el que passa que, clar, això va per modes.
0: Ja
1: t'ho sabes.
0: Sí, perquè hi va haver uns dies que no paràvem de parlar d'aquesta penya,
1: Sí, estaven a l'ordre del dia, a les notícies, a tot arreu. Doncs ara en tenim un altre corrent de moda, d'acord?
0: Per favor.
1: Perquè ara tu saps el que és un otherkin?
0: No tinc ni idea.
1: Otherkin, doncs mira, hi ha milions de persones que s'estan projectant a TikTok dient que són, que se senten part de animals o criatures mitològiques.
0: D'acord? Explica'm més.
1: No, ara són simplement doncs, persones que no són animals, no? Sinó que poden ser un drac, una criatura que ni tan sols existeix en aquest món.
0: Molt bé, molt bé.
1: Saps? Un elfo o una fada. Si veus les fotografies, són gent que ja potser porta banyes, que potser porta orelles d'elfo. Coses rares.
0: Es queden saludades des del Flash.
1: Otherkin.
0: Hola,
1: busqueu.
0: Amics.
1: Sí.
0: Estic esperant ja la propera quedada d'Otherkins a Barcelona, per apropar-me a veure l'ambient.
1: Són originals.
0: Són originals, molt bé. Som al Flash Matí, com està el pati? Camins, somnis, promeses, bon dia.
1: Bon dia.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 8:15. Els bombers milloren les previsions pels incendis que cremen a diferents zones de Catalunya, però continuen treballant en diversos focus. Hi ha altres incendis importants a Sentmenat, a la Segarra, un foc que ja s'ha estabilitzat, a l'Anoia, a la Conca de Barberà i a les Gavarres. Segons l'última actualització de Bombers i Protecció Civil, hi ha una perspectiva de millora en l'evolució dels focs, tot i això demanen extremar la prudència perquè la simultaneïtat coincideix en plena onada de calor. I a Barcelona, un esvoranc per l'obra de la línia L9 de metro ha obligat a desallotjar 93 pisos. La Generalitat va ordenar ahir injectar-hi formigó i va assegurar que el forat no es faria més gran. En canvi, els veïns temen un esfondrament com el que va passar al Carme el 2005. Els esports. Leo Messi ha fet possible el miracle i ha liderat la remuntada de l'Argentina contra l'Egipte i ja són els quarts de final del Mundial. El partit ha acabat amb la victòria per 3-2 aconseguida a 11 minuts del final del partit. Ara el rival de l'Argentina a quarts de final serà Suïssa, que aquesta matinada s'ha desfet de Colòmbia als penals.
0: Especial informatiu.
1: Amb l'arribada de l'estiu es recorda la importància de seguir les recomanacions per gaudir dels espais naturals de manera segura i respectuosa amb l'entorn. Planificar la visita, mantenir-se els itineraris senyalitzats, evitar deixar-hi residus i respectar la flora i la fauna són algunes de les pautes que contribueixen a preservar aquests espais i garantir una experiència segura per a tothom. A més, amb l'augment del risc d'incendis forestals durant els mesos de més calor, es recorda la importància d'adoptar mesures de prevenció i d'autoprotecció al medi natural. Abans de fer activitats a l'aire lliure, és recomanable consultar el nivell de risc del Pla Alfa i seguir les restriccions vigents, així com evitar qualsevol acció que pugui provocar un foc. La prevenció i la responsabilitat de tothom són essencials per protegir les persones, el territori i el patrimoni natural.
0: Flash Matí, el despertador de Flash FM.

0: comptar una mica. 1, 2, 3, let's go. J Balvin. Amb el 15. Un temazo d'aquests a reggaeton old school, reggaeton remember, per engegar els motors aquest dimecres, eh? Estem a 8 de juliol del 26, passen ara mateix 4 minuts de 8:15.
1: Flaix Matí, de 6 a 11. El despertador més potent de Catalunya.
0: Efectivament, i el que us fa sonar al millor ritme, la millor música. Som-hi.

0: Es diu Baile Inolvidable. És el so del Bad Bunny, del Benito. Avui al Flash Matí d'aquest dimecres. Bon dia a tothom. Gemma Manzanero, què tal?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Vinga, va, despertant el país. Xan Ponsa, bon dia.
2: Good morning, everyone. Què tal?
1: Bon dia, tio.
0: A veure, el sol ja ha sortit fa una estona. Nosaltres també ens hem posat en marxa a les 6 del matí. I avui, doncs, cal parlar de nou d'aquesta onada de calor i les seves conseqüències, eh?
2: Déu-n'hi-do quina calor que està fent. Ahir les temperatures màximes van pujar fins a tensió als 43,7 graus al poble de Vinebre i a les Terres de l'Ebre. Déu-n'hi-do, quasi bé 44 graus.
0: És el rècord ara mateix, no?
2: D'aquest any. D'aquest any, correcte, sí. Estem en la temperatura més alta d'aquest any. Sembla ser que avui la temperatura encara podria pujar més a les Terres de l'Ebre. Bueno, a tot arreu, realment. Pot pujar a tot arreu, però les màximes avui, novament, 43 graus interior de les Terres de l'Ebre, Pla de Lleida, 40 graus a l'interior, 41 a les comarques de Girona, i uns 36 o 37 graus a punts del litoral i del prelitoral. Per tant, déu-n'hi-do quina calor que ens espera avui en un dia molt assolellat, com sempre, que això ja està sent el pal de cada dia, ja. I tota l'espera, novament, d'alguns ruixats aquesta tarda a punts del Pirineu i algunes tempestes, poca cosa en principi, que podria arribar cap al Montsià des de l'Aragó. Per tant, ja veieu, dia de moltíssima calor. Al migdia us recomano que us poseu a l'ombra, a no ser que vulgueu passar a el que vindria a ser la història.
0: Literalment a l'altre barri, eh?
2: Correcte.
0: Escolta'm, però abans has mirat un mapa o un calendari teu.
2: Així és.
0: Amb els dies aquells marcats en vermell i la cosa no pinta tampoc molt diferent de cara als propers dies, no?
2: Sembla ser que demà és l'últim dia d'onada de calor, la temperatura baixarà una mica, que no vol dir que es normalitzarà, però és que sembla ser que la setmana que ve la situació es podria endimoniar encara més.
1: Ai,
0: mare de Déu, eh?
2: Això és el concepte endimoniar, eh?
1: Sí,
0: no,
1: sí.
0: No. Calor del dimoni, tio.
2: Total.
0: Escolta, repassem temperatures demoníaques d'ara mateix, va.
2: Badalona, 26 graus. Mas de Barberans, al Montsià, 24. A l'Espluga de Francolí, 23 graus. I a Sant Llorenç Savall, al Vallès Occidental, 20 graus.
0: Molt bé, Jan, gràcies, tio, per aquesta informació calorosa. Fins ara, va.
1: Vinga, tio.
2: Fins ara.
0: Arriben les Moonride Music Nights a PortAventura. Quan cau la tarda, el parc es vesteix de color i festa. Wow. Dissabte 11, viu la nit amb més orgull de l'estiu a la Pride Night. Entrades des de 35 euros. Moonride Music Nights a PortAventura. Consulta en condicions a portaventuraworld.com.
3: El despertador que mana és el Flash Matí, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
0: Escolta, gràcies per ser-hi. Bon dia, eh?
1: Bon dia.
0: Sona Quevedo.
4: Volvió a estudiar en Colombia, la isla sin nada que hacer. El año

Ruko, Gracie, Steve Aoki. Ja pa què, el Flash Matí, una d'aquestes cançons de l'estiu, sens dubte. Avui de nou a Flash FM, despertant Catalunya, Andorra, fronteres, tothom amunt. Que ja toca, passant un parell de minuts de 7:45 ara mateix aquest dimecres. I hem de fer sonar la Batguial, ja trigava en sonar en solitari. Dame.

0: això només passa al Flash Matí.
1: Ai, el iaio.
2: Mare
1: de Ai, Déu. El iaio.
2: Tenia tot de pàgines de pornografia.
1: Un romàntic, el tio.
2: Sortien les finestres amb les categories que buscava l'avi.
1: Aviam, què buscava, mira, què buscava?
2: Buscava brunet.
1: Què?
2: Lligada amb morenes.
1: Ah, bé, bé, iaio, bé, bé.
2: Fetitxos per... Mares pervertides.
1: Mares pervertides, hosti. Això és una categoria de, del porno.
2: Sí. Milf, el iaio li agrada. Milf i l'últim és anal HD.
1: Vinga, iaio.
0: Flaix Matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
3: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
4: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11.
3: I se't transmet el fred a la mà?
4: Suposo.
3: Oh.

0: Ford és super sucós.
1: A més, té un 98% de carn.
0: És natural que es noti, oi?
1: Doncs sí, natural.
2: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
3: Blanquerna presenta una nova manera d'estudiar medicina. La transversal, l'holística, la compartida, la participada, la combinada, la sinèrgica, la polivalent, la integral, la coral, la social, la innovadora. Blanquerna presenta la medicina de la Universitat Ramon Llull. La medicina més global.
4: Ja tens el val escolar de 70 euros?
5: 70? Vols dir 60, oi?
4: No, no, en Buró Vallès són 70 euros. Aquest juliol a Buró Vallé porta els teus dos vals escolars de 30 euros i nosaltres hi afegim 10 euros. A més, mantenim els preus baixos en material escolar. Buró Vallé, el teu val escolar val més.
6: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
7: Las rebajas de verano ya han comenzado en MacArthur Glen Designer Outlet Málaga. Ven por los descuentos adicionales sobre precios outlet. Quédate para disfrutar de una experiencia de compra cómoda y fresca cuando aprieta el calor. Y recuerda, abrimos todos los días para que aproveches al máximo los mejores descuentos. Porque este verano hay mucho más por descubrir en MacArthur Glen Designer Outlet Málaga.
8: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
9: Andorra. Flash FM 93.8.
10: Prepara't per un estiu que et vindrà de gust recordar. L'estiu és ple de moments únics i a Pirenès tenim noves peces per acompanyar-te en cada pla. Fins al 30 d'agost, viu les rebaixes a Pirenès Andorra i Pirenès Pas de la Casa. Gaudeix de fins a un 50% de descompte en moda home, dona, infantil, sabateria, esports i accessoris. Tot el que necessites per viure la temporada amb estil i llibertat. Aquest estiu, Pirenès et vindrà de gust.
11: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
12: Ah, no? I com us ho heu fet?
11: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Esparta Guix. Mira, i escolta.
12: Ui, sí! No sento res.
13: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Esparta Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Esparta Guix. 356-556.
14: No és fàcil aconseguir un augment de sou. O potser sí. Porta la teva nòmina o pensió i el Bizum a Morabanc i t'apugem el sou un 4%. Així de fàcil. A més, gaudiràs d'un compte corrent sense comissions, de la Visa Morabanc Dèbit Bonificada i de condicions especials en préstecs i hipoteques. La promoció finalitza el 10 de juliol. Que no se t'escapi. Consulta les condicions a morabanc.ad. Morabanc. Tens un banc.
15: Flash FM Andorra. La ràdio dance líder. 93.8 FM.
16: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: Diu Pandisito, és el so del Fercho amb Alejo i Robi 2022. Avui de nou a Flash FM. Bon dia a tothom. Gemma de Wey.
1: Bon dia, Héctor Ortega.
0: Avui us regalem una estada a un bungalow del càmping Balmarí, a Argelers Surmera, a la Catalunya Nord, un cap de setmana per dues persones en aquest càmping tan i tan xulo, eh?
1: Si voleu participar, envieu un WhatsApp al 628-060513 i digueu-nos quin és l'objecte imprescindible per un càmping.
0: Imprescindible en un càmping. Vosaltres què creieu que hi ha?
2: Envia'ns un WhatsApp al 628-060513.
0: De seguida repassem alguna resposta abans. BL, bon dia.
1: Bon dia.

0: Busques una benzinera a prop que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu i que tingui targetes de descompte directe per estalviar? Fàcil. El seu nom és Meroil. Meroil. Estacions de proximitat patrocina els informatius.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són les 8. El foc de setmana segueix cremant amb virulència i els bombers mostren la seva preocupació perquè preveuen viure situacions difícils quan comenci a bufar la marinada. El cap de bombers de la Generalitat, David Borrell, ha explicat que no han aconseguit estabilitzar el foc i que les tasques hauran de continuar. A les 9 del vespre ha quedat aixecat el confinament dels veïns afectats per l'incendi. No obstant, es manté aquesta mesura per als 300 veïns del Farell i Sant Sebastià de Montmajor. Per això, les autoritats han decidit aquest dimarts a la tarda mantenir i ampliar les restriccions pel perill extrem d'incendi forestal, que es mantindran fins que les circumstàncies meteorològiques permetin aixecar-les. Protecció Civil tindrà activades les restriccions per perill extrem d'incendi al nivell 4 del Pla Alfa a més de 200 municipis de 24 comarques. I una nena de 6 anys ha mort ofegada a la piscina d'un complex esportiu de Balaguer. La víctima ha estat atesa pels serveis de socorrisme, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. Segons ha indicat Protecció Civil, es tracta de la quarta víctima mortal banyista a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. És el mateix nombre de víctimes que es van registrar en tota la temporada passada. Els esports. Leo Messi ha fet possible el miracle i ha liderat la remuntada de l'Argentina contra Egipte i ja són els quarts de final del Mundial. El partit ha acabat amb la victòria per 3-2 aconseguida a 11 minuts del final del partit. Ara el rival de l'Argentina a quarts de final serà Suïssa, que aquesta matinada s'ha desfet de Colòmbia als penals.
0: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
1: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
3: Flash.
1: Flash FM.
4: La que manda.

0: des d'El Baifo, és el Quevedo amb Edis Crespo i la Graciosa, tres setmanes consecutives com a número 1 de Flash FM. I dissabte sabrem si hi haurà una quarta o què, però jo què sé. Tu a què apostes, Gemma? Que sí o que no?
1: Jo, soc molt dolenta. Jo crec que sí.
0: Hem de fer el recompte de vots. Encara estem a meitat de setmana, encara tenim temps per seguir votant a flashfm.cat a l'apartat del Calibre, però... Bueno, no pinta
1: ja
0: mal,
1: veurem, ja veurem.
0: Pinta cançó de l'estiu, la Graciosa.
1: Sí.
0: 8 i 6 minuts, bon dia a tothom, som al Flash Matí. Avui us estem regalant una estada a un bungalow del càmping Valmarí.
1: Exacte.
0: Ubicat a Argelers-sur-Mer, a la Catalunya Nord. Aviam si ja els incendis es controlen, ja són història.
1: Que parin ja.
0: I podeu aprofitar per visitar aquella zona del món que és molt, molt xula, eh?
1: I tant.
0: Càmping Valmarí, a prop del mar, equipaments de qualitat, piscines de somni climatitzades, jardins espectaculars, un ambient supertranquil. I tu, com a guanyador o guanyadora...
1: Exacte, si voleu participar, només heu d'enviar un WhatsApp al 628-060513 i ens heu de dir quin és per vosaltres aquell objecte que no pot faltar en un càmping.
0: Aviam.
2: Bon dia, Blas.
1: Bon dia.
2: Per mi, què m'emportaria de càmping? Doncs penso que el més important és portar una hamaca, perquè si jo no puc estirar-me i fer una migdiada escoltant els ocells, no compta com anar de càmping. Apa, bon dia, que vagi
0: bé. Bon dia, tens tota la raó del món, eh? Ui, quina enveja, quines ganes m'has fet entrada, desconnectar,
1: una migdiadeta a la maca.
3: Pues nosotros creemos que lo imprescindible para ir a un camping son unas cervecitas,
4: una neverita y la silla del Decathlon.
1: Toma,
0: la silla del Decathlon, aquesta sí que no falla, eh?
1: Que va, és comodíssima.
0: A més, segurament ara t'ha vingut al cap com és, allà, cutrera, aquelles que es dobleguen, que tenen per ficar un got.
1: I eficient.
5: Hola, guapos, què tal? Doncs, prescindible, ulleres de sol, protecció solar i uns auriculars. Uns auriculars perquè depèn de quines zona vagis, com enganxis molt de nen, i avui en dia hi ha molt de nen molt mal educat, et poden donar el dia, la tarda i tota l'estància.
0: Sí, tio.
5: Així que, sobretot, auriculars.
0: Molt bé,
6: bon
0: gràcies.
6: Dia.
0: Merci per
6: missatge, tio.
1: Pensava que
6: dia
1: per escoltar
6: Flash Matí. Bueno, no pot faltar a un càmping, primer les ganes i després un lot per si algun cop falla la llum o el que sigui.
0: És veritat.
6: I la meva gosseta, jo m'emportaria la gosseta si pogués fer.
0: Que mona.
6: Vinga, que hi hagi molta sort, si guanyem alguna cosa. Em dic Anna.
0: Hola, Anna, gràcies pel missatge. Bungalow, al càmping Valmarí, Argelers-sur-Mer, Catalunya Nord, que és allò imprescindible que portaríeu sí o sí a un càmping. 628-060513. Muchacha. A Insa RVFV, Kremli, nova hora en marxa del Flash Matí. Molt bon dimecres.
1: Bon dia.

Daddy Yankee, Anuel, Farruko i tota la colla de productors. Remix al 2019, Baila, Baila, Baila, Flash FM, a Flash Matí d'aquest dimecres. Ens hi hem posat a les 6 i us estarem acompanyant fins les 11 del matí, allà on sigueu, ubicats al mapa, eh? Sempre un plaer fer-vos companyia i ser la vostra banda sonora, clar. Ara pel Manuel Turizo, això no s'atura. Ens deixa clara una cosa, por un pendejo no se llora y si se llora, per favor, que no se entere, eh? Un quart de nou d'aquest 8 de juliol. Otra más.

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
2: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Compartir una síndria d'Aldi a l'estiu és el millor.
4: No ho comparteixo.
3: El que he dit?
4: No, la síndria. Aquesta setmana la síndria ratllada a 0,69 al quilo.
3: I el préssec groc a 2,39 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
4: Que poc que costa comprar bé.
5: Blanquerna presenta una nova manera d'estudiar medicina. La transversal, l'holística, la compartida, la participada, la combinada, la sinèrgica, la polivalent, la integral, la coral, la social, la innovadora. Blanquerna presenta la medicina de la Universitat Ramon Llull. La medicina més global.
6: Ara o mai!

0: Tots junts al Parc del Fòrum de Barcelona el 24 i 25 de juliol. Aconsegueix l'entrada abans que sigui massa tard. Entra ara a sharefestival.org i assegura't que no et quedes fora d'un dels festivals més potents de l'estiu. Més info a @sharefestbcn. Flash FM, emissora oficial.
1: Andorra. Flash FM 93.8.
2: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
3: Hola, molt bon dia. Doncs ara ja la trobem. Circulació fluida tota la xarxa viària del Principat. Això és tot de moment des del Centre Nacional del Trànsit.
4: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
5: Som únics. El ritme el marca Flash FM. Andorra 93.8 FM.
6: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
7: Ah, no? I com us ho heu fet?
6: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Esparta Guix. Mira, i escolta.
7: Ui, sí! No sento res.
8: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Esparta Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356 556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Esparta Guix. 356 556.
9: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb EnBank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb EnBank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. EnBank, el millor per al teu negoci.
5: Flash FM, Andorra 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra 93.8 FM.

0: Bon dia a tothom. Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Axel Ortega.
0: Els que ja esteu posant en marxa una miqueta aquest dimecres, gràcies per triar aquest programa. Som el matinal més musical.
1: Sí.
0: Doncs de tota la ràdio. O sigui, preparem cada matí una playlist.
1: Sí.
0: 100% preparada per ser la que us desperti, us espavili allà on estigueu i feu el que feu, sí, aquesta hora del matí, literal.
1: Pensada per vosaltres.
0: I ara amb el Benito no podia faltar. Atzo PR és otra cosa. Camí a 2:15. Voy a llevarte pa Puerto Rico. Yo la conozco.

0: Opoziție. Flash FM.
1: Flash informatiu. Flash. Bon dia, us parla Quim Barceló, el representant personal de Copritxa Francesc, Frederic Ros, ha reconegut que la reforma sobre la despenalització de l'avortament no serà immediata. Tot i admetre que hi ha una expectativa de canvi dins de la societat, ha remarcat que es tracta d'una qüestió complexa que requereix temps i diàleg. Ros s'ha mostrat convençut que les converses permetran arribar a una solució positiva per a les dones i les famílies del país. Declaracions fetes durant les visites que va realitzar ahir de forma oficial entre altres, al Consell General i també amb la trobada amb els síndics. Destacar la nova sala d'intervencionisme cardiovascular de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell, que ja funciona a ple rendiment. Ahir es va inaugurar oficialment. En els primers 15 dies d'activitats, ha atès 17 pacients i es calcula que permetrà evitar que prop de 400 persones s'hagin de desplaçar cada any a l'estranger per rebre tractament. Tot i que la unitat està preparada per abordar diferents patologies cardiovasculars, de moment no assumirà les intervencions amb un risc de complicacions més elevat, com les relacionades amb la fibril·lació articular. En successos destacar que una artista de 19 anys del Cirque du Soleil continua ingressada a la unitat de cures intensives de l'Hospital de Meritxell en estat greu, però estable i amb una evolució que de moment és favorable. La jove va estar a punt d'ofegar-se aquest dilluns a la tarda en una piscina descoberta d'ús públic situada a Escaldes-Engordany. Va ser treta de l'aigua inconscient i els equips sanitaris que es van desplaçar fins al lloc dels fets van aconseguir reanimar-la abans del seu trasllat cap a l'hospital. Destacar que la Fundació And Up ha començat la seva activitat amb la voluntat d'impulsar l'ecosistema emprenedor d'Andorra a través de la col·laboració entre institucions, empreses i altres agents vinculats a la innovació. Promoguda pel grup Ambank, la Fundació centrarà la seva tasca en donar suport a startups en fases avançades de creixement i a scale-ups perquè puguin consolidar-se i continuar desenvolupant els seus projectes. I Palarinsal ha donat el tret de sortida a la 11a edició de la Copa del Món de BTT, una cita que entre dijous i diumenge reunirà els principals especialistes de la bicicleta de muntanya. Tot i que encara no s'ha formalitzat l'acord, durant la presentació d'ahir es va apuntar la possibilitat que la Copa del Món continuï disputant-se a la parròquia fins al 2029. La competició comptarà amb prop de 600 participants de 44 països, entre els quals hi haurà una bona part dels grans noms de l'escena internacional.

0: I el J Balvin, eh? Una bona colla d'artistes urbans per fer el Relación Remix de nou a Flash FM. Avui bon dia.
1: Flash. Els matins són del... Flash Matins.
0: Els matins són vostres, aquells i aquelles que aixequeu al país en ple juliol, 8 de juliol, dimecres en marxa.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi. J

0: apaga la yunca, el meu DJ controla.
1: Es diu Dora Yakis, Flashy Ice Cream, 31 fam, amb les cabres a l'estudi. El Flash Matí, doncs és així, efectivament. Tenim a la Gemma Manzanero. Gemma?
2: Què passa, Clor Teca, com estàs?
1: I el Jan Ponsa. Jan, bon dia.
3: Bon dia, família.
2: Bon dia.
1: El Jan, que és el fan més... Fan?
3: Més fan,
1: literalment.
2: Número 1.
3: El fan number 1.
1: De les Nueva Línia. Ahir vam comentar que tenien salseo, Jan? Avui doncs tenim més informació del tema.
3: Vinga, anem a entrar en detall, sisplau.
2: Què ha passat?
1: Ara s'està assabentant, no li hem volgut dir abans d'entrar en aquesta intervenció en directe, eh?
2: Digues.
1: Doncs es veu, Jan, que el problema que tenen les Nueva Línia no és entre elles, no és que marxi una o marxi una altra, és que volen separar-se de l'orquestra com a tal.
3: De l'orquestra, o sigui, hi posa el ritme, eh?
1: Elles, com a vocalistes, no estan d'acord amb, doncs amb la banda, diguéssim, com a tal, i la banda tampoc li està posant gens fàcil.
3: Mare meva!
2: Jo he escoltat el Golpito en directe i deixen bastant que desitjar,
1: eh? Bueno, no, el tema és que, clar, al final elles han fet una cançó, no?, amb el Quevedo, que elles són una banda d'una orquestra, i l'orquestra ha dit, oye, aneu-vos por ahí, saps?
3: Clar, clar, clar. Esteu
1: fent aquí altres coses que no sigui amb nosaltres.
3: Clar, perquè l'orquestra suposo que també es vol sentir inclosa en el concepte aquest de Nueva Línia, no?
1: Bueno, clar, són doncs, com dues formacions en paral·lel que tenen idees diferents.
2: Línies discontinues.
3: Però clar, s'han fet famoses les quatre.
1: Sí, clar, clar, exacte.
2: Hi ha una que no sé ni quina cara té.
1: I es veu que els de la banda demanen a les noies que si fan entrevistes que estiguin també ells. Que és com per marcar paquet, de dir, oi, no... Que som un pack sencer, saps?
3: Clar, clar, que jo toco la trompeta, no, també.
2: És cert.
1: I ja estan cancel·lant alguns shows del tour d'estiu, eh?
3: Uau.
2: Crisis, crisis.
3: S'està liant, eh?
1: Estela, xaval.
3: Crec que això acabarà amb una separació, totalment.
1: Bueno, veurem. A veure, Jan, hem de parlar del temps.
4: La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya patrocina aquest espai.
1: El temps que, bueno, les coses ja sabeu com estan, no? Ben amunt, ben càlides, ben enceses. Massa hot.
3: Sí, molt calent el tema. Tercer dia d'onada de calor avui, ja veieu que les temperatures estan totalment disparades. Ahir vam arribar gairebé a 44 graus al pobre de... Ai, el pobre poble de... Hòstia, no me'n recordo on era. De Dinebre, a la Ribera d'Ebre. Va fer moltíssima calor ahir. Avui encara en farà més. Tornarem a arribar a aquests 43 graus, sobretot a punts a l'interior de les Terres de l'Ebre, Pla de Lleida, 40 graus a l'interior, 41 a l'interior de les comarques de Girona.
1: Déu-n'hi-do.
3: Moltíssima calor avui, avisos de color vermell de perill molt alt a moltes comarques per calor al migdia. En una tarda, quan tornem a tenir algun ruixat, sobretot a punts del Pirineu i del Prepirineu de Lleida, allà on plogui, doncs mira, refrescarà una miqueta més aquesta calorada extrema. Sembla ser que demà doncs, continuarem amb aquesta calor, però serà l'últim dia de l'onada de calor a l'espera de més calor la setmana que ve.
1: Per favor, anem a repassar valors ben alts d'ara mateix, Jan.
3: Anem a Portbou, a l'Alt Empordà, amb uns agradables 34 graus, Anglès 26, Ulldemolins al Priorat 22 i a Vinassent, a la Ribera d'Ebre, 22 graus.
1: Molt bé, Jan, fot-li canya ràpidament a la frase del dia.
3: Quan un cec veu, el primer que deixa és el bastó que l'acompanya tota la seva vida.
2: Uau.
1: Està bé.
2: Això és cert, eh?
3: Joder, en plan, cuidado qui teniu al costat, que potser la primera que pugui us deixa de banda.
2: Quan ja no li facis falta, a la mínima de canvi, bum.
3: Molt bé, sort que està la Gemma aquí per fer la traducció.
1: Gràcies per fer-nos reflexionar. Fins ara!
3: Vinga, fins ara!
5: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
6: Sona bé.
5: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
6: Sona el nou Micra.
5: I el 0% TAE.
6: Sona que estreno Nissan.
5: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
7: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
1: El Flash Matí continua, som-hi!

al Gordo amb Rainer Zombel a Flash FM, a Flash Matí d'aquest dimecres 8 de juliol. I want you. Ara mateix passen 2 minuts de 3:15. Sona Mora i Zetangana. Estan preparats per fer sonar el Droga.

0: que seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
1: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
2: Ja tens el val escolar de 70 euros?
3: 70? Vols dir 60, oi?
2: No, no, en Buró Vallès són 70 euros. Aquest juliol a Buró Vallès porta els teus dos vals escolars de 30 euros i nosaltres hi afegim 10 euros. A més, mantenim els preus baixos en material escolar. Buró Vallès, el teu val escolar val més.
4: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
5: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
6: Andorra. Flash FM 93.8.
7: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria. Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina.
8: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra a la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
9: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bicilab Andorra i fes realitat el teu disseny.
8: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
10: Aquest estiu, viu una nit extraordinària amb Únic. Gaudeix d'un sopar exclusiu al restaurant d'Únic i completa l'experiència amb la teva entrada per al nou espectacle del Circ du Soleil, Ràdio Andorra. Gastronomia, emoció i el millor espectacle del món en un sol pack. Reserva ara a unicandorra.com.
11: Quan et ve de gust trobar-te amb els amics, quan vols desconnectar de la rutina, quan busques el lloc perfecte per gaudir dels vespres d'estiu, vine a l'Indomable.
12: A la Massana, descobreix el restaurant Terrassa amb còctels, hamburgueses irresistibles i una carta pensada per compartir bons moments.
11: Tant si vens a dinar, a sopar o simplement a prendre alguna cosa, a l'Indomable trobaràs l'ambient que busques.
12: Som a l'avinguda del Ravell de la Massana, al costat de la Borda de l'Avi, i a més, amb aparcament propi.
11: I aquest divendres 10 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, no et perdis el gran Tardeo de l'Indomable. DJ, bona música, bon ambient i moltes ganes de celebrar la Copa del Món de BTT i el Roser de la Massana.
12: Aquest estiu, viu-lo a l'Indomable.
6: Això és Flash FM, la ràdio dance líder.

Aquest és el Fade i aquesta és una de les seves cançons amb més trajectòria aquí a Flash FM. Del 2024, fa un parell de temporades llargues, presentava Luna. Va, que és dimecres. Bon dia a tothom. Si connecteu ara, benvingut i benvinguda a aquest programa Flash Matí de Flash FM. 8 de juliol, camí de les 9, ara amb Bad Gyal i Chencho Corleone. Sona Choque!

0: FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 9. L'incendi de Sentmenat al Vallès Occidental es manté actiu aquest dimecres per segon dia i els bombers continuen treballant a la zona on no descarten nou focus fora del perímetre que no està tancat. El cap d'intervenció dels bombers, Eduard Martínez, ha explicat que les condicions meteorològiques no acompanyen perquè les altes temperatures i la humitat baixa afavoreixen la propagació. Per això les autoritats han decidit mantenir i ampliar les restriccions pel perill extrem d'incendi forestal que es mantindran fins que les circumstàncies meteorològiques permetin aixecar-les. Protecció Civil tindrà activades les restriccions per perill extrem d'incendi al nivell 4 del Pla Alfa, més de 200 municipis de 24 comarques catalanes. I una nena de 6 anys ha mort ofegada a la piscina d'un complex esportiu de Balaguer. La víctima ha estat atesa pels serveis de socorrisme, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. Segons ha indicat Protecció Civil, es tracta de la quarta víctima mortal banyista a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. És el mateix nombre de víctimes que es van registrar en tota la temporada passada. Els esports. Leo Messi ha fet possible el miracle i ha liderat la remuntada de l'Argentina contra Egipte i ja són els quarts de final del Mundial. El partit ha acabat amb la victòria per 3-2 aconseguida a 11 minuts al final del partit. Ara el rival de l'Argentina a quarts de final serà Suïssa, que aquesta matinada s'ha desfet de Colòmbia als penals.
0: Sona el Mega Crack. A Flash FM.
2: La que manda.
3: Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Aquest és el megacrack de la setmana, una de les cançons que escoltareu i molt aquest estiu des de França. Mouvais Jo és l'artista. La cançó es diu Maladí. Bon dia a tothom, som al Flash Matí. Què tal, Gemma Manzanero?
1: Héctor Ortega, molt bon dia!
0: Bueno, hem de parlar de Bad Bunny, parlant de coses de França. Mira, què té a veure Bad Bunny en França, si el tio és de Puerto Rico?
1: Això què té a veure?
0: Doncs, home, doncs que fa temps, fa uns mesos, vam estar fent un concurs a Flash FM per portar alguna persona a veure el concert de Bad Bunny a París, ara fa pocs dies.
1: Exacte.
0: I bueno, això va passar, si no m'equivoco, aquest passat 4 de juliol, i hem volgut trucar a la persona que va guanyar, gràcies a Flash FM, aquestes entrades dobles per Bad Bunny a París. És la Clàudia. Clàudia, bon dia.
2: Bon dia.
0: Bon dia. Oli. Clàudia, què tal Bad Bunny a París? Guapo, no?
2: Uau, una passada. Va ser espectacular.
1: Que guai.
0: Escolta, Clàudia, tu vas guanyar una entrada doble. Amb qui vas anar a veure el Bad Bunny a París?
2: Amb la parella.
0: Ah, molt bé. Com es diu?
2: Isidre.
1: Molt bé.
0: Això va ser aquest passat dissabte, si no m'equivoco, no?
2: I tant, sí.
0: Molt bé. I escolta, aquí va ser quan el... Saps que Bad Bunny, quan canta el Voy a llevarte pa PR, algú crida des de la casita, allò del Acho PR és altra cosa, no?
2: Sí, ho va fer molt bé, per ser francès, ho va clavar.
0: Ah, vale. És que hi havia una data que la noia es va equivocar, no era aquest concert, oi?
2: No, va ser el següent. Jo vaig veure també, perquè ja em vaig quedar una miqueta sorpresa i dic, ostres, què ho han fet tu?
0: Sí, no?
1: Clar.
0: Escolta, quina va ser la cançó que més et va agradar de totes les del concert?
2: La de Nueva York,
0: la veritat,
2: que la va ser
0: espectacular. Clar, perquè allà suposo que també devia començar el concert de dia, no? I es va fent de nit, poc a poc i tal.
2: Sí, el que passa és que és tancat, clar, allà no notes tant com aquí a Barcelona.
0: Ja.
1: Clar, va ser en un lloc tancat.
0: Escolta'm, i va portar algun artista d'aquests sorpresa, convidats o no?
2: No, va fer la cançó exclusiva, però d'artista convidat.
0: La cançó exclusiva, te'n recordes quina era?
2: No, ni idea.
0: Ui, bueno. Tu vas quedar amb el Nueva York, Clàudia, ja està, no?
2: El Porto Violai, sí, que em va tocar allà, superguai, una passada.
0: Que guai. Bueno, hi ha alguna cosa més que ens puguis, explicar d'aquest concert, així que t'agradés suficient?
2: Tot el show, tota la música en directe, va ser una passada, tot.
0: Escolta, i la gent allà a França, se sap la lletra de les cançons?
2: La veritat que no molt, el que pitjor porten és el nom, perquè en comptes de dir Benito, diuen Benito.
1: Ai, Benito. Normal, però almenys estaven animats, no, Clàudia?
2: Va ser una passada, sí.
1: Bueno, bé.
0: Doncs escolta, un plaer parlar amb tu i compartir aquesta experiència amb tu, Clàudia. Enhorabona per haver guanyat aquestes entrades i no deixis d'escoltar Flash FM, vale?
2: I tant. Apa, merci.
1: Bató.
0: Adéu, Clàudia. Vinga, dime què passa. Bueno, simplement això també ens serveix a nosaltres per avisar-vos de que heu d'estar atents i atentes a la ràdio, perquè
1: mai sap què pot sortejar.
0: De tant en tant ens arriben entradetes per artistes top i ens agrada portar-vos a diferents punts del planeta a veure aquests artistes, els vostres preferits.
3: Flash. Un matí de bojos. Ah! Un matí amb el Flash Matí.
1: Com m'agrada!
0: Va, nova hora en marxa, sona Emília i tota la seva colla d'artistes argentins amb el No se ve. Bon dimecres.
1: Bon dia.

Quiero más, quiero más. Bueno, el Quevedo potser en vol més de les nova línia, però elles estan ara mateix en un procés aquí de separació de la banda, eh? Ho hem comentat en algun moment del Flash Matí. Les nova línia amb la seva orquestra, els músics vale. I els jefes tenen jaleo, tenen molt de jaleo. Sembla que s'han de separar i estan cancel·lant dates i demés. Però bueno, va, el golpito, Quevedo i nova línia al Flash Matí d'aquest dimecres, un quart de deu. Ara sona Cano i Justin Quiles. Bon dia.

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM. Ets d'extrems. Quan surts de festa de veritat. I quan vols relax, demanes tranquil·litat total. Aquesta setmana al Flash Matí regalem estades de bungalou al càmping Balmaria Argelers Surmer. Càmping luxuri a prop del mar. Ambient supertranquil amb equipaments de qualitat, piscines de somni climatitzades i jardins espectaculars. Per participar en el sorteig estigues atent al Flash Matí. En joc, estades de bungalou al càmping Balmaria Argelers Surmer.
1: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
2: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes. Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
3: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services, només aquest mes.
4: Citroën.
3: Consulta Citroën.es.
5: Aquest estiu arriba el Branch Electronic Festival 2026. Tres dies non-stop al Parc del Fòrum. Més de 90 artistes, 6 escenaris.
6: I molta festa.
5: Amb noms com Eric Bridge, The Blaze, Jamie Jones, Paul Kalkbrenner, Kai Trenada i molts més. House, techno, live shows.
6: I un any més tornen les after parties oficials del festival a 4 sales icòniques de Barcelona. Input, Upload, La Terrazza i Nacar Club.
5: Branch Electronic Festival del 7 al 9 d'agost. Abonaments i entrades a branchelectronicfestival.com. Espavila, que volen.
7: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Nargal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
8: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
7: A més, té un 98% de carn.
8: És natural que es noti, oi?
7: Doncs sí, natural.
9: Nargal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
10: Ja tens el val escolar de 70 euros?
7: 70? Vols dir 60, oi?
10: No, no, en Buró Vallès són 70 euros. Aquest juliol a Buró Vallès porta els teus dos vals escolars de 30 euros i nosaltres hi afegim 10 euros. A més, mantenim els preus baixos en material escolar. Buró Vallès, el teu val escolar val més.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
11: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
12: Bon dia, doncs a hores d'ara, perquè fa l'estat del trànsit, destaquem trànsit dens a la Gran Via, a Vigo Salou, en ambdós sentits de la marxa, i a la que tenen el 4, entre la Massana en sentit sud. I això és tot de moment des del Centre Nacional del Trànsit.
13: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
0: Flash. El poder del ritme. Això és... Flash.
14: Surs a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
15: Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
16: Dijous 9 de juliol tens una nova cita amb les Pool Parties. After Work a Anyós Park amb Abel de Kid, Joyce i Àngel de Andrés. De 5 a 10, prepara't per una tarda de hits musicals i energia non-stop.
15: El millor afterwork de l'estiu t'espera a Anyós Park. Ven a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
17: Hola, té en Ricard Riera. Falten segons pel final de la Copa d'Europa. Es fa lloc entre les defenses, busca tir, llança i dintre. L'entrada a l'últim segon.
18: De què et serveix ser el millor si no ho veu ningú? Fes-te veure amb Flash FM.
19: 86 22 88.
20: Departament Comercial del Grup Flash Andorra.
0: Escoltes el Flash Matí.

0: Es diu Colona, aquesta cançó de la Bitxota, la Karol G, acompanyada del Peso Pluma, que diuen que tenien moltes ganes de fer-se un petonet. Doncs home, festa, el clar que sí, no et tallis. Ole.
1: Uau, ai, que romàntic.
0: Bon dia, Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega.
0: Repassem el WhatsApp. Avui al Flash Matí us regalem una escapadeta de cap de setmana per dues persones, eh?
1: Sí, exacte.
0: Al Càmping Balmarí. Argelers Surmera, la Catalunya Nord. Aviam si ja els incendis acaben de ser història, del passat.
1: Si us plau.
0: I podeu gaudir allà d'una bona escapadeta en parella. La pregunta és la següent.
1: Doncs ens heu de dir quin és aquell objecte prescindible, imprescindible, que heu de portar a un càmping.
0: Vinga, 628-06-05-13. Hola.
2: Buenos días. Para mí lo más importante es llevar mucha comida.
0: Ah.
2: Comida de todo tipo. Ay, la que no comes en todo el año, pues esa.
1: Claro.
2: La menos saludable.
0: La menys saludable, exacte.
1: Clar que sí, són vacances.
0: Tot el que no menjaries la resta de l'any te'l fots allà por el culo al càmping, és veritat.
3: Bon dia, guapos.
1: Bon dia.
3: Jo crec que l'imprescindible, encara que m'agradaria que fos una altra cosa, per mi és la crema solar.
0: Ja.
3: Perquè amb lo blanc que sóc, no puc estar 10 minuts a fora, que ja m'estic cremant.
0: Ja passa, eh?
3: Vinga, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia, tio, la crema solar super, super important. Doncs hola.
4: Sí. Molt bon dia,
1: bon
4: Flash Matí.
0: Què tal?
4: Doncs per mi un imprescindible per anar a un càmping és el repel·lent de mosquits.
0: Tota la
4: La crema solar també és molt necessària, però sobretot el repel·lent de mosquits, perquè em pot arruïnar l'estada molt càmping, sí o sí.
0: Tota la raó.
4: Vinga,
0: tota
4: va, ànims, que és dimecres, hi ha un petonet.
0: Ja ho tenim un fet, petó. Això. Vinga, escapadet al càmping Balmarí, Argelers Surmer, que és allò imprescindible que portaríeu al càmping. 628-06-05-13. Sona la setmana!

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. El representant personal de Copritxa francès, Frédéric Ros, ha reconegut que la reforma sobre la despenalització de l'avortament no serà immediata. Tot i admetre que hi ha una expectativa de canvi dins de la societat, ha remarcat que es tracta d'una qüestió complexa que requereix temps i diàleg. Ros s'ha mostrat convençut que les converses permetran arribar a una solució positiva per a les dones i les famílies del país. Declaracions fetes durant les visites que va realitzar ahir de forma oficial entre altres, al Consell General i també amb la trobada amb els síndics. Destacar la nova sala d'intervencionisme cardiovascular de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell, que ja funciona a ple rendiment. Ahir es va inaugurar oficialment. En els primers 15 dies d'activitats, ha atès 17 pacients i es calcula que permetrà evitar que prop de 400 persones s'hagin de desplaçar cada any a l'estranger per rebre tractament. Tot i que la unitat està preparada per abordar diferents patologies cardiovasculars, de moment no assumirà les intervencions amb un risc de complicacions més elevat, com les relacionades amb la fibril·lació articular. En successos destacar que una artista de 19 anys del Cirque du Soleil continua ingressada a la unitat de cures intensives de l'Hospital de Meritxell en estat greu, però estable i amb una evolució que de moment és favorable. La jove va estar a punt d'ofegar-se aquest dilluns a la tarda en una piscina descoberta d'ús públic situada a Escaldes-Engordany. Va ser treta de l'aigua inconscient i els equips sanitaris que es van desplaçar fins al lloc dels fets van aconseguir reanimar-la abans del seu trasllat cap a l'hospital. Destacar que la Fundació And Up ha començat la seva activitat amb la voluntat d'impulsar l'ecosistema emprenedor d'Andorra a través de la col·laboració entre institucions, empreses i altres agents vinculats a la innovació. Promoguda pel grup Ambank, la Fundació centrarà la seva tasca en donar suport a startups en fases avançades de creixement i a scale-ups perquè puguin consolidar-se i continuar desenvolupant els seus projectes. I Palarinsal ha donat el tret de sortida a la 11a edició de la Copa del Món de BTT, una cita que entre dijous i diumenge reunirà els principals especialistes de la bicicleta de muntanya. Tot i que encara no s'ha formalitzat l'acord, durant la presentació d'ahir es va apuntar la possibilitat que la Copa del Món continuï disputant-se a la parròquia fins al 2029. La competició comptarà amb prop de 600 participants de 44 països, entre els quals hi haurà una bona part dels grans noms de l'escena internacional.

aquest és el títol, eh? More Than Friends. L'Eina al costat de la cabra, el Daddy Yankee, l'any 2013. Poca broma, eh? Som al Flash Matí, és dimecres, 8 de juliol, 9:34 minuts. Molt bon dia, som-hi.

0: aquí en Es Divertir, doncs el dia s'ha de començar de la millor manera possible i aquesta és amb música, amb ritme, el del Flash Matí, per què no? Bad Bunny, Nueva York, bon dia a tothom, Gemma Manzanero.
1: Teca, molt bon dia.
0: Jan Ponsa, bon dia, tio.
2: Bon dia, bon dia.
0: Bon, aquí ja estem més que desfets, Jan, amb aquestes temperatures, tio.
2: Déu-n'hi-do, quina calor que està fent, i més aquesta nit. Atenció, perquè la temperatura mínima aquesta nit a l'estació de Portbou, allà a l'Alt Empordà, ha estat ni més ni menys que 32,5 graus.
0: 32 graus a la nit, aquesta passada nit a Portbou.
2: La més baixa, al llarg de tota la nit. Per tant, és una nit roent, una nit infernal. Ruent. Ànims a la gent de Portbou, si encara queda algú. I més enllà d'aquesta nit absolutament terrible, avui ens espera un dia amb molta calor, tercer dia d'una de calor, temperatures màximes de 43 o 44 graus a punts de l'interior de les Terres de l'Ebre, Pla de Lleida, 40 graus a l'interior i 41 a l'interior de les comarques de Girona. Dia de molta calor, amb sol al matí i alguns ruixats al Pirineu de Lleida a la tarda.
0: Mare meva, com està, això? Com està el pati de calent?
2: Com està el pati, sí.
0: Repassem temperatures d'ara mateix, va.
2: Anem al Carràs, al Segrià, amb 25 graus. Aquí la temperatura pujava volent. A Portbou, 35 graus. A Palafrugell, 28. I al Pont de Suert, uns agradables 17 graus.
0: Gràcies, Jan. Fins demà, tio.
2: Fins demà.
1: Fins demà.

L'any 2018, quan estrella de la màniga aquest himne del reggaeton. Old School, que escolteu el Flash Matí d'aquest dimecres, 8 de juliol del 2026. Gràcies per ser-hi. Aquells i aquelles que encara no teniu ni idea d'allò que és les vacances. Vacances, jo? Se come o què passa aquí? Si esteu treballant o us toca ara mateix agafar el cotxe pel que sigui, paciència, del ritme ens ocupem nosaltres en aquest programa fins les 11 del matí, Flash Matí. Ara amb el Golden, som-hi!

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Cultura Jove us ofereix
2: Òrbita Flash.
3: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Et recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Barcelona tens un munt de propostes teatrals per aquest mes de juliol. Al Teatre Raval hi pots veure l'Enterrador, mentre que a la Sala Beckett s'hi representa Anatomia de Ricard. Al Teatre Gaudí hi arriba No són maneres de tractar una dona. I si encara no l'has vista, al Teatre La Biblioteca continua el cartell L'Albada. A la sala Flyhard del 13 al 30 de juliol hi trobareu Passaran coses fantàstiques. I a Barberà de la Conca, els dies 17 i 18 de juliol, hi trobareu una nova edició de La nit 5.1. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
1: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
4: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
5: Però si aquesta hora la platja està buida.
4: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
5: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
4: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
6: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
5: Val més que en busquem un altre.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: 5, 6, 7, 8. Valorado.
9: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
8: en España.
9: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
10: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar Prosegur Alarmes.
11: Festival. Ara. Escapada. Ara. Viatge. Ara. Museu. Ara. Plans improvisats. Ara. Perquè l'estiu passa molt ràpid i les oportunitats també. L'estiu és ara. Amb el carnet jove tens avantatges en cultura, oci, escapades i, a més, l'assegurança de viatges internacional gratuïta. Fes-te el carnet a carnetjove.cat, a CaixaBank o a Imagine. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: Aquest estiu, Sardenya sí o sí, amb Grimaldi.

0: 93.8.
1: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
2: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
3: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
2: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
3: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
2: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura. A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
4: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
2: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
5: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

Es diu Muchacha, un dels cracs de la setmana, evidentment. Aquesta sona a totes i cadascuna de les festes Flash FM. A tema del moment, sens dubte, Aïssa, RVFV, Kremli, Muchacha, el Flash matí d'aquest dimecres. Avui és 8 de juliol i ens falta una cosa per fer. De seguida regalem la samarreta oficial del Flash matí. Així que no desconnecteu, va. Quiero

0: Flash FM. Flash informatiu.
1: Bon dia, són les 10. L'incendi de Setmana del Vallès Occidental es manté actiu aquest dimecres per segon dia i els bombers continuen treballant a la zona on no descarten nous focus fora del perímetre que no està tancat. El cap d'intervenció dels bombers, Eduard Martínez, ha explicat que les condicions meteorològiques no acompanyen perquè les altes temperatures i la humitat baixa afavoreixen la propagació. El cos també treballa en altres incendis importants a la Segarra, un foc que ja s'ha estabilitzat, a l'Anoia, a la Conca de Barberà i a les Gavarres. Per això les autoritats han decidit mantenir i ampliar les restriccions pel perill extrem d'incendi forestal, que es mantindran fins que les circumstàncies meteorològiques permetin aixecar-les. Protecció Civil tindrà activades les restriccions per perill extrem d'incendi al nivell 4 del Pla Alfa, més de 200 municipis de 24 comarques catalanes. I els Mossos d'Esquadra investiguen un incident amb arma de foc al barri del Putxet de Barcelona. La policia catalana ha rebut un avís a les 6 del matí per un tiroteig al carrer Ferran Puig, just a tocar del parc del Turó del Putxet. De moment no s'ha localitzat cap persona ferida i la policia ha obert una investigació. Els esports. Leo Messi ha fet possible el miracle i ha liderat la remuntada de l'Argentina contra l'Egipte i ja són els quarts de final del Mundial. El partit ha acabat amb la victòria per 3-2 aconseguida a 11 minuts al final del partit. Ara el rival de l'Argentina a quarts de final serà Suïssa, que aquesta matinada s'ha desfet de Colòmbia als penals.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
2: La que manda.

0: Pedro i de l'Elvis Crespo. Porta ja 3 setmanes al capdamunt de la llista de Flash FM. És el número 1 del calibre 45. Evidentment no teníem cap tipus de dubte de que no hi estaria només una setmana. No, no, la cosa havia de perpetuar-se. La vida és massa brossa amb el Flash Matí. També bon dia a tothom. Gemma Manzanero, què tal?
1: Héctor Ortega, molt bon dia, com estàs?
0: 10 i gairebé 6 minuts d'aquest dimecres 8 de juliol. Amb la tonteria, el mes ja està super començat, encetat, ja està la cosa en marxa des de fa dies.
1: Sí, l'estiuet.
0: Escolta, i què millor que repartir-vos una samarratota per anar acabant les existències. 93-545-6868 és el telèfon de directe. Si ara mateix algú s'anima, podeu agafar el telèfon i trucar. Marqueu el número aquest perquè ara mateix és el moment de regalar-vos una samarreta de les noves, de les exclusives.
1: De les que en queden molt poques, eh?
0: Edició limitada.
1: Sí, sí.
2: Truca'ns ara. 93-545-6868.
0: Va, deixem que corri una miqueta al telèfon. Marca tranquil·lament, no et preocupis. 93-545-6868.
1: Veurem. Ai, que ja truquen.
0: Molt bé. Aviam qui s'emporta avui aquesta samarreta. Por la mañana café, por la tarde ron. Hola.
3: Hola, bonas.
1: Oli.
0: Què tal, com et dius?
3: Àlex.
0: Àlex, saps què diu la samarreta del programa, no? Aviam.
3: No ho sé.
1: Com?
0: Àlex, en sèrio, tio?
3: De veritat, no ho sé.
0: Àlex, tio. Doncs no sé si passa una següent trucada,
1: És que no et sona de res por la mañana?
3: Perdona?
1: No et sona de res por la mañana, cap.
0: Àlex, saps què passa? Que tenim tan poques samarretes, tio. M'encanta que truquis, però és que, clar, vull dir, saps? Queden tan poques samarretes que se l'ha d'emportar algú que realment desitgi aquesta samarreta. Hola!
1: Ai.
0: Hola? Qui hi ha aquí? No hi ha ningú. Vale, següent trucada, no passa res. Hola?
4: Hola.
0: Ara
1: hola,
0: sí.
1: Bon dia.
0: Què tal, com et dius?
4: Bon dia, Mireia.
0: Mireia, saps què diu la nova samarreta del Flash Matí?
4: Ja era hora, madre mía.
0: Què diu la samarreta? Què diu?
4: Por la mañana café, por la tarde ron.
1: Toma ya.
0: Vale, ara sí, Mireia, doncs la samarreta és per tu. Bravo, bravo. Sí m'agrada.
4: Ja era hora, madre mía, llevo grabando desde febrero.
1: Mare, no, ens fot la bronca a nosaltres.
0: Escolta, què vols que faci, Mireia? Agafem la primera trucada que arriba, tia.
4: Ja. Està complicat.
0: Bueno, però està molt bé, perquè ja te l'has endut avui. És, al final, és qüestió d'insistir.
1: Estàs superindignada.
4: Estoy bien,
0: en el trabajo. Ah, vale. Doncs t'ha anat un pèl, perquè ha trucat abans un tio que no sabia com era la samarreta. Per favor, Mireia, tu et creus?
4: Hombre,
0: tu creus?
4: Muy mal.
1: Malament.
4: No.
0: Escolta, Mireia, i de què treballes? Què estàs fent ara mateix?
4: Trabajo en un almacén.
0: Ah, molt bé. Doncs escolta, fem una cosa. Per fi, la samarreta és tota teva, no pengis, ara mateix t'agafem les dades, vale?
4: Gràcies. Bon dia.
1: Bon dia, Mireia, que grande.
0: Mireia, menos mal,
4: Sí.
0: Menos mal.
2: Flash. Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.

Una de les cançons més consolidades d'aquesta formació francesa, Open Back, Overdrive és el títol. Fa 3 temporades d'aquesta cançó i encara la tenim aquí sonant a Flash FM de tant en tant, perquè doncs necessitem espavilar-nos de bon matí, no? Gairebé un 10:15 ara mateix d'aquest dimecres. I tornem al present amb la nova cançó de Myke Towers, una de les més noves. En solitari sona Una Namás. Bon dia a tothom.

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Ara o mai. Últimes entrades pel Share Festival amb un cartell d'infart. Mike Towers, Omar Kurz, De La Fuente, J.C. Reyes, De La Rose, RVCV i molts més. Tots junts al Parc del Fòrum de Barcelona el 24 i 25 de juliol. Aconsegueix l'entrada abans que sigui massa tard. Entra ara a sharefestival.org i assegura't que no et quedes fora d'un dels festivals més potents de l'estiu. Més info a @sharefestbcn. Flash FM, emissora oficial.
2: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
3: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba, que sigui ampla, i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
4: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Aquest estiu arriba el Brunch Electronic Festival 2026. Tres dies non-stop al Parc del Fòrum. Més de 90 artistes, 6 escenaris.
6: I molta festa.
5: Amb noms com Eric Bridge, The Blaze, Jamie Jones, Paul Kalkbrenner, Kai Trenada i molts més. House, techno, live shows.
6: I un any més tornen les after parties oficials del festival a 4 sales icòniques de Barcelona. Input, Upload, La Terratza i Nacar Club.
5: Brunch Electronic Festival del 7 al 9 d'agost. Abonaments i entrades a Brunch Electronic festival.com. Espavila, que volen.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
7: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny. On recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt tot canvia de perspectiva. Gran Valira. Un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
8: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
9: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
8: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
10: Quan et ve de gust trobar-te amb els amics, quan vols desconnectar de la rutina, quan busques el lloc perfecte per gaudir dels vespres d'estiu, vine a l'Indomable.
11: A la Massana, descobreix el restaurant Terrassa amb còctels, hamburgueses irresistibles i una carta pensada per compartir bons moments.
10: Tant si vens a dinar, a sopar o simplement a prendre alguna cosa, a l'Indomable trobaràs l'ambient que busques.
11: Som a l'avinguda del Ravell de la Massana, al costat de la Borda de l'Avi, i a més, amb aparcament propi.
10: I aquest divendres 10 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, no et perdis el gran Tardeo de l'Indomable. DJ, bona música, bon ambient i moltes ganes de celebrar la Copa del Món de BTT i el Roser de la Massana.
11: Aquest estiu, viu-lo a l'Indomable.
0: Som This is Flash, Flash FM.
12: Flash.
13: Flash FM. Andorra, 93.8 FM.
14: Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar?
13: Flash FM. Andorra, 93.8 FM.
14: Que sí, molt filtre i molt postureig, però no em segueixes a Instagram.
13: Què esperes? Flash Andorra a les xarxes socials.

0: Es diu Loco Loco. És el Gordo amb Reinier Sommel, al Flash Matí. Gemma Manzanero, bon dia.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega.
0: A mi em mola quan diu Parquineo.
1: A mi també.
0: Parquineo.
1: És molt xoni, la cançó, però mola molt. És xoni, és xoni.
0: S'enganxa com una mala cosa, això
1: sí.
0: Segur. Loco, loco.
1: Bon xiu.
0: El Flash Matí d'aquest dimecres 8 de juliol. Quina calor, per favor.
1: Molta.
0: Quina calor. A mi sap greu el tema dels incendis, de veritat.
1: Jo també. Si
0: aviat això, el tema ja passa a la història i no es torna a repetir.
1: Ahir els animalons del bosc.
0: Estem ja en aquesta segona onada de calor, mare meva. Hem de refrescar-nos i ho hem de fer de manera no literal, però sí musicalment parlant, amb De La Osa, Quevedo, Still Loving, ojo.

0: pausa, eh? La hacemos todo el rato. No volíem parar, no volíem parar. I com més millor, eh? Com més serem, més riurem, deien. Felices los cuatro, ja estem tots. Maluma. Maluma Baby, l'any 2017. Tothom escoltava aquesta cançó todo el rato, eh?
1: Home, Maluma era molt guapo allà, de jovenet.
0: Però ara també o no?
1: Ara també, però de jovenet més.
0: Ah, ara li diem, Maluma, tens a una Gemma Manzanero no tan fan ara, eh?
1: No tan fan, no tan fan.
0: 10:45.
1: Ui, ja està, ja m'agrada un altre cop.
0: Mare de Déu. Som al Flash Matí de Flash FM. Avui estem sortejant-vos un cap de setmana en parella a un càmping del... Ai, perdó, un bungalow del càmping Balmarí. Argelers-sur-Mer, la Catalunya Nord.
1: Sí,
0: és un càmping molt guapo. Si busqueu fotitos, us agradarà molt. És molt, molt guai, molt, molt, molt guai. Pensat especialment, jo crec, per parelles. Per tant, si voleu passar una estona felices los dos, no los cuatro, podeu participar a través del WhatsApp.
1: Del 628-06-0513 ja ens heu de dir quin és aquell objecte imprescindible per un càmping.
0: Exacte, repassem alguna resposta. Vinga, va. Hola.
2: Bon dia, Flash.
1: Hola,
2: tio. Per a mi, lo imprescindible per emportar-nos en un càmping és una neverita plena de cerveses fresquetes per a disfrutar. Bé. Vinga, que vagi bé el dia.
0: La neverita, clar que sí. Hola.
3: Bon dia, Flash.
0: Hola. Què tal?
3: Lo imprescindible per portar a un càmping és la companyia.
0: La companyia.
3: Amb això és amb el que em quedo, perquè puc no tenir un càmping gas que... Si tinc una bona companyia, fent un entrepà, no em fa falta cuinar.
0: Escolta, que mono, tot plegat, no? Que cuqui, no?
1: És molt bona, aquesta noia.
0: Digueu la vostra, 628-06-0513, que és allò imprescindible que portaríeu sí o sí a un càmping. Hola.
4: Hola, bon dia.
1: Bon dia.
4: Hola, tío. Yo me llevaría a mi suegra.
0: A la suegra. A la suegra.
4: Y mis hijos en el càmping mentre que yo disfruto el fin de semana con la parienta. Un abrazo a todos.
0: Una abraçada, perquè faci de cangur, eh? Vaya tela.
5: Bon dia, Flash FM.
1: Bon dia.
5: Soc la Mireia.
0: Hola, Mireia.
5: Per mi, l'imprescindible per anar de càmping són unes bones bambes, per poder fer excursions segures.
0: També.
5: I gaudir de la natura amb els meus gossos. Perquè, a més, qualsevol escapada és molt més especial. Moltes gràcies i a veure si tinc sort amb aquesta escapada de cap de setmana. Gràcies. Una abraçada i bon dia.
0: A
5: bon
0: tu pel missatge. Molt bon dia. Bueno, doncs ja està, tu. Aquesta és la idea. Participeu. Encara tenim una mitja horeta, més o menys, de marge per participar.
1: Sí, i tant.
0: A les 11 escriurem algú entre aquells i aquelles que heu enviat missatge a través del 628-06-0513. Un bungalow, ni tan mal, cap de setmana.
1: M'encanta, m'encanta.
0: Càmping Balmarí, Argelers-sur-Mer, la Catalunya Nord. És el regal d'aquesta setmana, el Flash Matí.
6: Flash Matí, el matinal més musical de la ràdio.
0: I això continua amb més bona música, una miqueta més canyero, en aquest cas, Màquina Time.

0: Això només passa al Flash Matí.
1: Jan, abans de res, sintonia dramàtica per fer-ho tot
2: més... Han rajat del Jan Ponsa.
3: Bon dia, Jan.
2: Hola.
3: Aquest és un missatge per en Jan. Jan, ahir et vaig veure els stories de l'Instagram del Flash Matí. I, ostres, mira que ets guapo, eh?
2: Oh!
4: L'acaben de començar a seguir una tia Insta, potser és ella.
5: Epa!
6: Escolta, Jan, repassem el temps, va.
4: Vinga, avui serà un dia novament molt tranquil a Catalunya, molt sol.
6: S'ha posat nerviós.
4: Home, aviam, bastant xou.
0: Flash Matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.

0: La cançó del Mundial, la Shakira, no podia faltar aquests dies sonant a Flash FM aquest Dai Dai. Vinga, let's go, Shakira Burnaboy, en aquest Flash matí del dimecres. Què tal, com esteu? Bon dia!
1: I a tu t'agrada la benzina?
2: La gasolina!
3: Flash!
1: Flash matí, el combustible que necessites.
0: Vinga, va, tothom en marxa, si encara algú s'està llevant, s'està despertant o esteu acabant de connectar les neurones. Nosaltres posem el ritme. La música a punt d'arribar ara mateix a 3:15 d'aquest 8 de juliol. Sona Ryan Castro, Capo, La Villa.

0: matí. De 6 a 11. A Flash FM. Ets d'extrems. Quan surts de festa de veritat. I quan vols relax, demanes tranquil·litat total. Aquesta setmana al Flash Matí regalem estades de bungalou al càmping Balmerí Argelers Surmer. Càmping luxuri a prop del mar, ambient supertranquil, amb equipaments de qualitat, piscines de somni climatitzades i jardins espectaculars. Per participar en el sorteig, estigues atent al Flash Matí. En joc, estades de bungalou al càmping Balmerí Argelers Surmer.
1: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
2: Quan vas a un espai natural, pots descobrir-hi ocells fent niu, ramats pasturant, persones treballant la terra i una biodiversitat que necessita calma. Per això, abans d'agafar el cotxe, entra a espaisnaturals.cat. Hi trobaràs els itineraris oficials, informació pràctica i les recomanacions per gaudir de la ruta de la millor manera possible. Amb les eines que els espais naturals posen al teu servei, podràs caminar pels senders marcats, respectar les zones amb accés regulat, descobrir miradors i fer servir les àrees de pícnic sense afectar les espècies que hi viuen. Així les protegeixes, les respectes i fas que tothom en pugui gaudir. Cuidar l'entorn millora la teva experiència. Descobreix-ho a espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
0: Andorra. Flash FM 93.8.

0: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Que sí, molt filtre i molt postureig, però no ens segueixes a Instagram. Què esperes? Flash Andorra a les xarxes socials.
1: Escoltes el Flash Matí.

0: El so de l'Omar Montes, que va agafar una cançó amb el Bobe, que ja existia realment, i van cantar així com per sobre i tal, i els hi va anar de meravella, eh? El Conjuntito, fa dues temporades.
1: Flash Matí. Experts en despertar zombis.
0: I nosaltres som el programa que desperta tot Catalunya, Andorra, fronteres, i aquells zombis que encara esteu aquí a l'altra banda intentant començar el dia. Fem-ho amb una mica de perreo, Eo, de Bad Bunny.
2: Ella viene por ahí y nunca llega sola. Ella nunca llega sola. Todos los bandidos sueltan la pistola. Esta noche.

0: Ha sigut la plena, la W Sound número 5 del Westcall, amb BL a la veu. Aquesta última cançó del Flash Matí d'aquest dimecres, 8 de juliol. Gemma Manzanero, què tal?
1: Què passa, Clorteca? Molt bon dia.
0: Escolta, avui hem regalat una samarreta i una estada a un càmping Balmarí, Argeler, Siurmeach.
1: Fantàstic.
0: A la Catalunya Nord. Ho dic perquè demà estigueu atents, que demà tornarem a repetir jugada, demà de nou. Us esperem a partir de les 6 del matí per doncs, fer una bona música, per despertar el país i per regalar-vos cosetes. Hem de marxar, però amb la dada curiosa... Armand Maravall, estàs preparat per jutjar-la o no?
2: Bon dia, sí.
1: Vinga, va, som-hi. Al centre de la Via Làctia, de la nostra galàxia, fa olor a gerds i té gust de rom.
0: Pots tornar a repetir-la?
1: Al centre de la nostra Via Làctia, fa olor a gerds
0: això
1: i té
0: no
1: gust
0: saber.
1: A rom. Sí, perquè hi ha un producte químic, més d'un producte químic que han analitzat i olora això i té gust d'això. I punto i final.
0: Aquí no som científics, Armand, què n'opines?
2: No, no, que jo faria un cubata amb
1: cubata?
2: Això.
1: Un cubata de Via Làctia.
2: Poc absurda, aquesta dada.
1: És que clar.
0: Estem com molt a tope, penso,
2: sí.
0: No?
2: Sí, molt científics.
0: Estem molt a tope.
1: Sí, està bé, la veritat.
2: Olor de gerds.
1: No ho negaré.
0: Hosti, l'Armand, quan va a casa, pot explicar moltes coses, eh?
2: De
0: tot el que aprens aquí,
2: sí.
0: Tio.
2: Clar, quan veig amb uns pares els explico tot el que m'explico.
0: Clar,
1: es pot crear un cubata nou, tio.
0: Bueno, deixem-ho estar. Vinga, va, gràcies per ser-hi. Demà tornem a les 6 del matí. Us quedeu amb el Maravall. Adéu-siau.
1: Adéu, adéu. Flash FM. Són les 11.

0: És aquesta noia de cabells rossos que farà parar boig aquest raper d'origen congoleny, el Movejo, amb això que es diu Maladí i que és el nostre mega crack de la setmana. Què tal, família? Bon dia. This is Flash FM. Sonen els pitos, this is Flash FM, escoltes el poder del ritme, l'Héctor i la Gemma que ja van desfilant, i em quedo jo, sóc el Maravall, què tal? Encantadíssim d'acompanyar-vos realment. Avui, com sempre, fins a les 4, us quedeu amb mi, escoltant el poder del ritme.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravall.
0: Va, família, que ja és dimecres, mitja setmana a Colla Vall, dimecres 8 de juliol del 2026. Com deia aquell, vamos allà, no? Pues venga. Mami.

0: Vale.
1: Flash FM. Estàs entrant en zona d'alta intensitat. Flash.
2: Alcant el pa. Once.

Sí, fill, ja sabem que ets tu, no cal que ho repeteixis que mil vegades. És el Bad Bunny al costat de l'Arcángel amb aquest tema absolutament gangster, que és d'aquests temes d'escoltar-lo al cotxe o a la furgoneta amb la finestra baixada i el volum a tope i fardant una mica de que estàs escoltant El poder del ritme. Era La Jompa, un tema que ha entrat bé a aquesta hora quan passen 10 minutets de les 11. Què tal, família? Com esteu? És dimecres, ja, ho tenim, això. En la propera estoneta, una mica de Shakira amb El soltera, sí? Flash. També una mica de Hugel, home, un dels seus èxits d'aquest estiu, el Jamaican Bam Bam, i abans d'això, però... Què us sembla aquesta? Són les primeres trompetes que sonen en la sessió número 0 del Bizarrap, al costat del pare de tots plegats. És el Daddy Yankee.

0: poder del ritme.
1: Ara o mai. Últimes entrades pel Share Festival amb un cartell d'infart. Mike Towers, Omar Kurz, De La Fuente, J.C. Reyes, De La Rose, RVFV i molts més. Tots junts al Parc del Fòrum de Barcelona el 24 i 25 de juliol. Aconsegueix l'entrada abans que sigui massa tard. Entra ara a sharefestival.org i assegura't que no et quedes fora d'un dels festivals més potents de l'estiu. Més info a @sharefestbcn. Flash FM, emissora...
0: Andorra. Flash FM 93.8.
2: Quan et ve de gust trobar-te amb els amics, quan vols desconnectar de la rutina, quan busques el lloc perfecte per gaudir dels vespres d'estiu, vine a l'Indomable.
1: A la Massana, descobreix el restaurant Terrassa amb còctels, hamburgueses irresistibles i una carta pensada per compartir bons moments.
2: Tant si vens a dinar, a sopar o simplement a prendre alguna cosa, a l'Indomable trobaràs l'ambient que busques.
1: Som a l'Avinguda del Ravell de la Massana, al costat de la Borda de l'Avi, i a més, amb aparcament propi.
2: I aquest divendres 10 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, no et perdis el gran Tardeo de l'Indomable. DJ, bona música, bon ambient i moltes ganes de celebrar la Copa del Món de BTT i el Roser de la Massana.
1: Aquest estiu, viu-lo a l'Indomable.
3: Surs a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
4: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
2: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
5: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bici Lab Andorra i fes realitat el teu disseny.
2: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com. Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
6: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
2: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'Avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
7: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament Comercial del Grup Flaix Andorra. Et volem conèixer.

És la veu del Jay Wheeler al costat d'Omar Kurtz per fer aquest de Lejitos en la versió remix. Un tema que, per cert, fa 3 setmanetes era el número 1 de la nostra llista del calibre 45. Ara la trobem en tercera posició. Ha baixat del primer lloc del podi, però encara continua per allà dalt. Ja sabeu que els dissabtes, a partir de les 6 de la tarda, amb Edgar Manchado, repassem, fem F5 a la nostra llista. Jo us recomano, sempre que estigueu atents al calibre 45 per saber si pugen, baixen els vostres temes preferits. A més, els podeu votar a la nostra pàgina web, a flashfm.cat, com sempre. 11:27 del dematí. Anem amb una batxateta. Entra molt bé aquesta hora. Això del Manuel Turizo és de les noves que tret es diu Por un pendejo no se llora.

0: són Nicki Nicole, Tiago PZK, Emilia i Messida. Tots junts, tots plegats, per fer aquest reggaeton amb sabor argentí. Deuen estar contents després de la remuntada d'ahir. Es deia Una Foto Remix, això que sonava en directe al Poder del Ritme de Flash FM en aquest matí de dimecres. Ens posem en mode festa major amb Juan Magán i Omar Montes.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

Tremendo. Tant de bo tornessin a col·laborar tots junts, el J Balvin i el Bad Bunny, que no només van fer una junta, sinó que en van fer 8 amb aquest àlbum col·laboratiu que es deia Oasis, que van treure el 2019, i que, bueno, tant de bo repetir-se, la veritat. Perquè estava absolutament plegat de temes xulíssims, com aquest Què pretendes que hem fet sonar quan queden 3 per 3 quarts? Flash. Va, que el ritme no para. D'això es tracta una mica aquí, a Flash FM. Aïssa, amb RVFV i el seu Muchacha. Bon dia.

el clavadito de la Chanel al costat de l'Abraham Mateo, que diu que estar lejitos de ti me asusta. Doncs apropa't, maco, apropa't, que no mosseguem, no mosseguem aquí a Flash. Bueno, alguns sí que mosseguen, eh? Si d'això hi ha algun per aquí, que deixa el suelto tu. Bon tema aquest. Quan queden 9 minutets per arribar al punt del migdia, a les 12. Espero que estigueu tenint un bon dimecres. Aquí, de moment, ens ho estem passant pipa i estem escoltant bona música, bon ritme, clar que sí. El sopa de cabra al costat de la Su i el Mont DJ per fer la nova versió del Camins.

És el Quevedo amb el seu àlbum Donde Quiero Estar del 2022, amb aquesta cançó que es diu Punto G. Per cert, aquests dies venim parlant del Quevedo i la seva tradició de treure música nova, de publicar una cançó cada 7 de juliol, o sigui, el dia d'ahir. Ho anava fent els últims anys, la veritat. Ara, d'aquí uns minutets, a l'hora en punt, us explico aviam si va complir amb la seva tradició o no el bo del Quevedo. Aviam, quins nervis. De moment ens quedem amb això per arribar a les 12 del migdia. Cano i Justin Quiles, Olvidarnos de tot.

0: És un cop més el Quevedo al costat del Elvis Crespo. No ens en cansem d'aquesta. És boníssima. La Graciosa, el nostre número 1, el number 1 del calibre 45. Estrenant nova hora, 12 del migdia i 4 minutets. Família, com esteu? Flaceros, flaceres, esteu bé? Sí? Per aquí també, molt bé. Abans en parlàvem del Quevedo i de la seva tradició de publicar música nova, de treure cançons el 7 de juliol. Havia tret el tema del Quédate amb el Bizarrap un 7 de juliol, el de Colúmbia també, etc etc. I estàvem tots pendents, aviam si ahir treia música nova. I al final, doncs, pues, res de res, res de res. This is Flash FM. Si aneu al seu YouTube, sí que va publicar pues, dos videoclips. Els videoclips de la cançó de Galdar i del Golpito. ¿Vale? Si ho podeu veure, pues, té nou videoclip que el va publicar ahir 7 de juliol com a favor als seus fans. Però ja el tio ha pensat, ja vaig treure un disc fa dos mesos, ara no ho traré, cançons noves. Amb el que ho està patant el Baifo, sí senyor.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Pues, també té la seva raó, el Quevedo. Bueno, va, escolta, nova hora, anem a escoltar una mica de ritme, una mica de bona música i estem de bon rotllo. Vinga, som-hi, va. Aquest dimecres, 8 de juliol, sona Farruko al costat de Steve Aoki i el seu Ya pa' què. Bon dia!

la teniu, la Lola Índigo, mostrant-se versàtil amb els seus versos sobre qualsevol tipus de ritme, amb això que es deia La Reina. Sí, senyor, una mica de ritme que us hem posat, igual que sempre. Aquí estem tota estona, eh? 24-7-3-6-5, fotem tot el ritme que us fa falta. Passen 10 minuts del migdia. Escoltarem Gota Cerreyes, el nostre col·lega, amb el Loquita. Abans, això, més tranquil·let. Anem a baixar revolucions, sí, amb l'Omar Kurz. Això que es diu Coco.

0: 8. Quan et ve de gust trobar-te amb els amics, quan vols desconnectar de la rutina, quan busques el lloc perfecte per gaudir dels vespres d'estiu, vine a l'Indomable.
1: A la Massana, descobreix el restaurant Terrassa amb còctels, hamburgueses irresistibles i una carta pensada per compartir bons moments.
0: Tant si vens a dinar, a sopar o simplement a prendre alguna cosa, a l'Indomable trobaràs l'ambient que busques.
1: Som a l'Avinguda del Ravell de la Massana, al costat de la Borda de l'Avi, i a més, amb aparcament propi.
0: I aquest divendres 10 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, no et perdis el gran Tardeo de l'Indomable. DJ, bona música, bon ambient i moltes ganes de celebrar la Copa del Món de BTT i el Roser de la Massana.
1: Aquest estiu, viu-lo a l'Indomable. Prepara't per un estiu que et vindrà de gust recordar. L'estiu és ple de moments únics i a Pirenès tenim noves peces per acompanyar-te en cada pla. Fins al 30 d'agost, viu les rebaixes a Pirenès Andorra i Pirenès Pas de la Casa. Gaudeix de fins a un 50% de descompte en moda home, dona, infantil, sabateria, esports i accessoris. Tot el que necessites per viure la temporada amb estil i llibertat. Aquest estiu, Pirenès et vindrà de gust. Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
2: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
1: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
2: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
3: Flash FM, Andorra, 93.8 FM.

Una altra d'aquestes d'escoltar amb la finestra baixada del cotxe i el volum a tope i dir-li a tota la gent que passa pel voltant: bé, mira, mira que estic escoltant, mira, mira. Això és Flash. El poder del ritme, sonant Gordo amb el Loco Loco. Locos Locos, és com acabarem tots amb tant de ritme que portem aquí. Anem a canviar el rotllo, però del tot, vaja. Amb aquesta bachata, la de Romeo Santos i Prince Royce. S'ha de dir que fan molt bona dupla. Jo no sé si havíem col·laborat mai amb una cançó els dos junts, però ara que han fet això que es diu Dardos, s'ha de dir, tio, feu-ho més sovint perquè us queda de conya. Vull dir, l'heu clavat aquí.

Aquí els teniu els Figaflaues, solucions i no problemes amb el remix. Ve de gust una mica de festa, ve de gust una mica de festival. Doncs el tanto que va de canto. Perquè el Share Festival està a puntet ja d'esgotar entrades. Per tant, és ara o mai. Sabeu que el 24 i 25 de juliol, que és ja, el Parc del Fòrum de Barcelona viurà dos dies increïbles amb les actuacions de Mike Towers, Lola Índigo, Omar Kurz, De La Fuente, JC Reyes, De La Rose, RVFV i molts més, com el Juan Magán. Queden poquetes entrades. Poden desaparèixer en qualsevol moment, com si fos el Mago Pep, el Mago Pop. Psh, desapareixen. Per tant, entra ara al sharefestival.org i assegura la teva entrada abans de que sigui massa tard. Més informació, @sharefestbcn a Instagram. Flash FM, som emissora oficial per escoltar, per exemple, el Mike.

La veritat és que l'espera fins a les vacances es fa menys dura mentre escoltes Flash FM amb tot el ritme que tenim. Ja arribaran, les vacances. Hi ha alguns que ja les han agafat i tot, però bueno, escolta. Pues que els hi vagi bé, tu. Una mica de Shakira amb BL, Sonava el Algo Tu en directe mentre escoltes el poder del ritme Flash FM quan passen 6 1/4. Anem amb una mica... Ui! Al tanto que va de canto, qui se sap aquestes primeres notes de quina cançó són? Oh! Home, vaya throwback, Estem tornant enrere a l'estiu de l'any 2012. Juan Magán, de Badalona al Mundo, amb moda festa major amb el Se Vuelve Loca. Apassionada de què? Apassionada.

És el Dai Dai, l'himne del Mundial, Shakira amb Burna Boy. Un himne que, per cert, avui, 8 de juliol, no sonarà abans dels partits del Mundial. Avui no hi sonarà, ja ho han avisat. La raó és tan simple que és perquè avui, per primer cop des que va començar, no hi ha cap partit del Mundial. Avui no hi ha partit. Vaya bajona! Si és que ja queda poc de Mundial, eh? Queden 11 dies, 8 partits i això és finiquita, tu. S'està passant volant aquesta cosa. Vinga, va, anem amb Kid Voodoo i JC Reyes. El Me Mareo.

Molt fàcil, eh? Molt fàcil, molt fàcil. Com entra això? J Balvin, un grande, al costat de Joel i Randy, que sempre són un pack, banda la maneta. Tots tres fent això que es diu Bonita. Ja fa 9 anys d'això. Vaya tama. Queden 6 per arribar a la 1 del migdia. En aquest matí, migdia ja de dimecres, ho farem amb el Farruko i el seu Pepes. Abans, Bad Gyal i Chencho amb Choque.

0: És un tema que s'ha coronat aquesta setmana com el nostre Mega Crack. Va pujant com l'escuma en la seva popularitat, també a la nostra llista al calibre 45. Va pujant, es diu Maladí, és en francès, obra de Mauvais Joe. This is Flash FM. Hem començat nova hora amb això, passant 3 minuts de la una, hora en la que hi ha molts companys de feina, se'n van a la cuina a dinar, els que esteu a la carretera, els que esteu corrent a l'aire lliure, sobretot molts ànims en aquest matí, migdia i de dimecres 8 de juliol.
1: Flash, en directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Que ràpid passa el temps. Va, que se'ns passi ràpid avui, també. Una mica de ritme, què us sembla? Tornem a obrir el capítol de El Baifo amb Quevedo i Nueva Línia. Mami,

no fallen, eh? Sempre encerten. Yandel al costat de Fate. Bona cola, bo. Això es diu Yandel 150. Ve de gust cantar-la a la discoteca. O també en un festival. Mira, jo no em vull fer pesat, però qui avisa no és traïdor. Més que res perquè el Cert Festival està a punt d'esgotar entrades. Per tant, és ara o mai. Després plorareu. Per tant, aneu a pillar les vostres entrades ja. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, que és un espai fantàstic, a més és enorme, viurà dos dies increïbles amb actuacions de Mike Towers, Lola Índigo, Omar Kurz, De La Fuente, J.C. Reyes, De La Rose, RVCV, estarà 31 Fam, també el Juan Magán, etc etc. Queden poquetes entrades, poden desaparèixer en qualsevol moment, in any moment. Entra ara a sharefestival.org i assegura la teva entrada abans de que sigui massa tard. Tota la informació al seu Instagram, @sharefestbcn, sharefestbcn. Flash FM, som molt orgullosament emissora oficial.

0: 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
3: Ah, no? I com us ho heu fet?
2: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Esparta Guix. Mira, i escolta.
3: Ui, sí! No sento res.
4: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Esparta Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Esparta Guix. 356-556.
5: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Andbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya aquí amb Andbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Andbank, el millor per al teu negoci.
4: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
6: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
4: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
6: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
4: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura. Quan et ve de gust trobar-te amb els amics, quan vols desconnectar de la rutina, quan busques el lloc perfecte per gaudir dels vespres d'estiu, vine a l'Indomable.
7: A la Massana, descobreix el restaurant Terrassa amb còctels, hamburgueses irresistibles i una carta pensada per compartir bons moments.
4: Tant si vens a dinar, a sopar o simplement a prendre alguna cosa, a l'Indomable trobaràs l'ambient que busques.
7: Som a l'avinguda del Revell de la Massana, al costat de la Borda de l'Avi, i a més, amb aparcament propi.
4: I aquest divendres 10 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, no et perdis el gran Tardeo de l'Indomable. DJ, bona música, bon ambient i moltes

Són Jay Wheeler amb Omar Kurz. Estan una mica tristos, eh? Això és el de Lejitos Remix. Diuen que no l'han escrito ni pa passar el rato. Bueno, nois, si esteu pendents d'algú que no us escriu... Ah, fora, fora d'aquí, fora d'aquí. Ja som grandets, no?, com per estar pendents d'algú que no ens vol. Jo crec que hauríem d'anar passant pàgina, eh? Jay Wheeler, estimat Omar Kurz, aviam si n'apreneu d'aquesta. I per l'audiència que està escoltant també, eh? N'hem d'anar aprenent, ja, ja està bé, això. Que no juguin amb nosaltres. Amb nosaltres segur que no juguen, perquè amb tant de ritme, ja veuràs tu, sortirien escaldats. A continuació, el limbo de Daddy Yankee, vaya tamazo. Abans, però, una mica de Quevedo, des de el Baifo. Això es diu, ja te la coneixes, per si de cas no, ni borratxo.

possiblement aquesta és la cançó que ens va confirmar que estàvem davant d'un artista com un piano, d'una cantant de primer nivell, de primera línia, la Young Miko, aquest cop al costat de Bizarrap, per fer la seva sessió número 58 que va treure pues fa 3 anyets ja, la veritat, l'hem recuperat a aquesta hora, ai, 36, la 1. Estem passant la onada de calor ben acompanyats, amb bon ritme, com per exemple Mora i Zetangana, que ja estan preparats.

No és cap altre que la Noel Doble A. Vaya màquina el tio, eh? Un tio que sempre polèmic, sempre ha donat a parlar. Fins i tot va estar a la presó i tot, imagina't. No recordo si aquest Quiere Beber era de just abans o de just després que em va sortir, però vaja, va tenir una època bastant trambòlica el nostre estimat Emmanuel, eh? Queden dos minutets per arribar a tres quarts de dues del migdia. Escoltes El Poder del Ritme de Flash FM, Aïssa, amb RUV, FV, endavant. Endavant.

Vinga, va, traieu els passos, va. Que es noti que us heu apuntat a bachata o a salsa. No? O sigui, tothom s'apunta aquests dies, avui en dia. Estem tots, totes i tots apuntades a salsa i a bachata. Jo no sé què passa, no, no sabeu fer altres coses. És el baile inolvidable del nostre estimat Bad Bunny. Va, anem amb una novetat. Sona així, es diu La Semana. És de la Elena Rose, molt bona cantant, i al costat del Manuel Turizo, un grande, vull dir, no pot sortir malament. Vamos a...

és impossible escoltar-la sense cantar-la. Com a mínim, si et saps la lletra, vaja. Si no te la saps, no sé què fas aquí. Plan B, Chencho i Maldi, el fanàtic sensual des del 2015. Va, que d'aquí no res, arribarem a les dues del migdia d'aquest matí, ja, bueno, ja migdia de tarda, de dimecres, 8 de juliol del 2026, fixa't. Flash. Sí, senyora, Flash FM, el poder del ritme, sempre 24-7-3-6-5 per vosaltres. Ens van dir, no hay que mezclar churras con merinas, però no van dir res de no mezclar reggaetón con merengue. I va sortir això, el capaz merenguetón.

0: Flash FM, Flash informatiu.
1: Bona tarda, són les dues. Avui el risc d'incendi a Catalunya està disparat. No en va, el mapa dels agents rurals tenyeix el país de vermell. Dels 947 municipis del país, 400 estan en perill molt alt i 200 en perill extrem. No hi ha cap municipi que no estigui en risc d'incendi. Ara mateix, la màxima preocupació dels bombers és la simultaneïtat. Dels tres incendis que cremaven des de fa dies, el de les Gavarres ja està controlat i el de l'Anoia ja està estabilitzat i gairebé també controlat. El que preocupa més és el de Sentmenat, que ja ha cremat 200 hectàrees i encara està descontrolat. Així doncs, amb les temperatures extremes per l'onada de calor, que serà persistent fins a la setmana que ve, i per evitar ensurts en cap d'aquestes pobles o ciutats, Protecció Civil i els agents rurals han aplicat grans restriccions en els municipis inclosos dins del nivell 4 del Pla Alfa. I en clau internacional, els Estats Units han donat per acabada la treva amb l'Iran després de nous atacs creuats. L'anunci ha arribat després que l'Iran ataqués vaixells comercials a l'estret d'Hormuz. L'exèrcit nord-americà que respongués amb bombardejos al sud del país i l'Iran ataqués bases nord-americanes a la zona. Els esports. Leo Messi ha fet possible el miracle i ha liderat la remuntada de l'Argentina contra Egipte i ja són els quarts de final del Mundial. El partit ha acabat amb la victòria per 3-2, aconseguida a 11 minuts al final del partit. Ara el rival de l'Argentina a quarts de final serà Suïssa, que aquesta matinada s'ha desfet de Colòmbia als penals. Pel que fa al temps, tercer dia d'onada de calor a Catalunya. Avui les temperatures pujaran més fins als 42 graus a punts de l'interior de les Terres de l'Ebre. El dia estarà marcat pel sol i algun ruixat aquesta tarda a punts del Pirineu i Prepirineu de Lleida. Ara mateix tenim 36 graus a Barcelona, 32 a Tarragona, 40 a Girona i 35 a Lleida.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
2: La que manda.

0: que s'escapa el fred i entra la calor, tu. Mare meva, quina calda. Ja heu sentit a la Paula d'Informatius. Tenim el país en alerta per incendis, temperatures que superen els 40 graus. De fet, mira, ara a la web del Servei Meteorològic de Catalunya, mirant temperatures, hi ha tres municipis on arribem als 41 graus, eh? Són Aldover, Cabanes i Espolla. Són tres municipis on estem ja a 41 graus, tu. Mare meva, quina calda. Que fa? Anem a refrescar-nos amb una mica de música. This is Flash FM. Sí, sí, es diu Espolla, el poble. No rigueu, es diu així. Són les 2:06. Què tal, família? Com esteu? Flaixeros, flaixeres, connectats, com sempre, al poder del ritme. Jo encantadíssim de saludar-vos. M'hi he posat a les 11 i us acompanyo fins d'aquí un parell d'hores, a les 4. Flash, que començarà...
1: Sí. A Flash FM, Armand Maravall.
0: Espera, que entrevo jo mateix. Que començarà l'interactu a les 4, per tant, fins que no comenci, m'hi quedo jo amb vosaltres. Anem amb una mica de dance amb Hugel i el seu Moving to the Sun.

Passen 11 de les 2 de la tarda a Flash FM, en nostra sintonia, fent sonar Bad Bunny al costat de Fate, amb aquesta col·labo, que es diu Perro Negro, per si no sabies. Va, que en la propera estona sonaran Batial, també Juan Magán i abans Dimitri Vegas i Like Mike, amb el Marlon Hofstad i DJ Konik. És el Màquina Time.

0: 8.
1: Aquest estiu, viu una nit extraordinària amb Únic. Gaudeix d'un sopar exclusiu al restaurant d'Únic i completa l'experiència amb la teva entrada per al nou espectacle del Circ du Soleil, Ràdio Andorra. Gastronomia, emoció i el millor espectacle del món en un sol pack. Reserva ara a unicandorra.com.
2: Surs a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
3: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
4: Quan et ve de gust trobar-te amb els amics, quan vols desconnectar de la rutina, quan busques el lloc perfecte per gaudir dels vespres d'estiu, vine a l'Indomable.
5: A la Massana, descobreix el restaurant Terrassa amb còctels, hamburgueses irresistibles i una carta pensada per compartir bons moments.
4: Tant si vens a dinar, a sopar o simplement a prendre alguna cosa, a l'Indomable trobaràs l'ambient que busques.
5: Som a l'avinguda del Ravell de la Massana, al costat de la Borda de l'Avi, i a més, amb aparcament propi.
4: I aquest divendres 10 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, no et perdis el gran Tardeo de l'Indomable. DJ, bona música, bon ambient i moltes

És el Loco Loco de Gordo al costat de Rainier Zonnebel, que per cert, si us mola el rotllo aquest electrònic, us informo que al YouTube de Flash FM hem publicat una entrevista als xavals de 240, Probando, Probando, us sonen? Són uns cracs, ho estan rebentant al món de l'electrònica. Doncs hem publicat un nou vídeo, una entrevista, una conversa amb el Tomàs Poal, una conversa llarga que va donar molt de sí. Podeu anar al nostre YouTube, YouTube de Flash FM, per veure la sencera, que és xulíssima i us la recomano, vale? I de pas, si voleu subscriure-us i donar-li un like i aquestes coses, doncs també s'agraeix, no? Vinga, va, anem amb els Flashy Ice Cream i els 31 Fam, aquesta col·labo, les cabres a l'estudi, hòstia!

aquest ritme com caribeny és el de BL, al costat del seu col·lega Obi on the Drums. Són col·legues i compatriotes també. Per fer això que es deia mi refe. Per cert, abans que us he parlat del vídeo de YouTube que hem penjat amb l'entrevista a 2:40, també parlant d'electrònica una mica, atenció al tanto que va de canto, perquè aquest estiu arriba el Brunch Electronic Festival 2026. Oh, oh, oh. 3 dies non-stop d'electrònica al Parc del Fòrum de Barcelona, amb més de 90 artistes, 6 escenaris i molta, molta festa. Noms com, per exemple, Eric Pritz, The Blaze, Jamie Jones, Paul Kalkbrenner, Kate Ranada, bueno, molts més, eh? És que el cartell és enorme, tu. I Hate Models, Nine Nines, bueno. House, techno, live shows, i a més un any més també tornen les afterparties oficials del festival a 4 sales icòniques de Barcelona: Input, Upload, La Terrazza i Nàcar Club. Brunch Electronic Festival, del 7 al 9 d'agost. Abonaments i entrades a brunchelectronicfestival.com. Espavila que volen.

Són dues ties que han demostrat una vegada més que se saben de memòria la recepta de com fer un hit. Mare meva! Ja ho sabíem, perquè n'han fet milers. Anna Mena i Lola Índigo, aquest cop juntes, per fer això que es diu Petitoa. Mira com riuen al final. Normal, perquè, hosti, això fa oloreta de hit de l'estiu, aquest Petitoa que t'hem posat ara. Jo crec que això es farà gros, gros, gros i arribarà a dalt de tot dels números, de les xarxes, de les llistes. Crec que sí. Mira, igual que ho farà també aquest estiu, és que anem d'un en altre, tu. No parem, no parem, no parem. D'un hit al següent, Shakira, amb Burna Boy, és el Dai Dai. Bon dia, família.

es nota aquest estiuet, més que res perquè ve molt de gust escoltar temes així, més tranquil·lets, més rotllo afro. I en això, el Relsby, el Balear, doncs és un autèntic mestre, és una mica el seu segell. Aquesta al costat del RVFV. El Rebufebu, que m'agrada dir-li a mi. Aquesta es deia Miluz, i ara viatjarem cap a Corea. Si haguéssim d'agafar l'avió, ens sortiria molt car. Per tant, millor ens quedem a la ràdio.

és el Benito, arroba San Benito, Bad Bunny, amb el David Tirar Más Fotos, la cançó que dona nom al seu àlbum i també a la seva gira, que per cert, el tio ja fa temps que va passar per aquí, per Barcelona i per Madrid, però encara segueix girant el noi, eh? Sí, senyora. De fet, aquesta setmana encara està per Suècia, el tio, i després anirà cap a Polònia. 4 concerts en total i encara li queda per llarg, fixa't. Va, que arribarem a les 3 de la tarda al ritme de John Summit i Fate.

0: Per entendre tot el que diu aquest tio, jo crec que faria falta el C2 de francès. Per tant, no us preocupeu si no el teniu, si no enteneu el que està dient. Però, bueno, escolta, la qüestió és que és un rap xulíssim que es diu Maladí i que és el nostre megacrack de la setmana. This is Flash FM. I és per això que hem cregut pertinent començar nova hora amb ell quan són les 3 de la tarda i 3, pràcticament 4 minutets. Família, ja encarant cap a les 4 de la tarda, moment en què s'hi posarà el Domènec amb l'Interactua. Jo sóc el Maravalla i t'acompanyo des de les 11, fixa't ja.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalla.
0: I encantat d'acompanyar-vos. Clar que sí, escolta, si voleu ritme, aquí en tenim a cabassos. Com per exemple amb aquesta. Farruko amb Grishy i Steve Aoki. És el Ja pa què. Bona tarda. Ja pa què.

Molt bon rotllo, això, eh? Ozuna, al costat de Manuel Turizo, quan tots dos estaven ja despegant, diguéssim, en la seva carrera musical l'any 2018. Encara no eren tan famosos com ara, però vaja, déu-n'hi-do. Els va ajudar encara més a ser-ho aquest Vaina Loca. Preparats ja, Sebastián Yatra i Bad Gyal, també BL, abans Bad Bunny, que ens porta cap a Puerto Rico.

0: 8. Quan et ve de gust trobar-te amb els amics, quan vols desconnectar de la rutina, quan busques el lloc perfecte per gaudir dels vespres d'estiu, vine a l'Indomable.
1: A la Massana, descobreix el restaurant Terrassa amb còctels, hamburgueses irresistibles i una carta pensada per compartir bons moments.
0: Tant si vens a dinar, a sopar o simplement a prendre alguna cosa, a l'Indomable trobaràs l'ambient que busques.
1: Som a l'Avinguda del Rebell de la Massana, al costat de la Borda de l'Avi, i a més, amb aparcament propi.
0: I aquest divendres 10 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, no et perdis el gran Tardeo de l'Indomable. DJ, bona música, bon ambient i moltes ganes de celebrar la Copa del Món de BTT i el Roser de la Massana.
1: Aquest estiu, viu-lo a l'Indomable.
2: Surs a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
3: No és fàcil aconseguir un augment de sou, o potser sí. Porta la teva nòmina o pensió i el Visum a Morabanc i t'apugem el sou un 4%. Així de fàcil. A més, gaudiràs d'un compte corrent sense comissions, de la Visa Morabanc Dèbit Bonificada i de condicions especials en préstecs i hipoteques. La promoció finalitza el 10 de juliol. Que no se t'escapi. Consulta les condicions a morabanc.ad. Morabanc. Tens un banc.
4: Flash FM. Let's go! El poder del ritme. Flash.

0: És el Quevedo amb l'èxit incontestable del seu nou disc, el Baifo, el cabrit, el fill de la cabra. En aquest cas, al costat de Nueva Línia, les noies aquestes, que es veu que s'han dissolt o han canviat la formació. Ha passat alguna cosa amb elles, no em vaig enterar de gaire. Però, bueno, junts fan el golpito.
1: Vale.
0: Vale, maco. Preparats ja, Sech i Darel, per sonar a Flash amb el seu Otro Trago, abans Relsby amb el Tubacin, una cançó que em fa molta gràcia perquè al principi sembla que li preguntin al Relsby. Rels, ¿cuántos son 10 más 10? Aviam que ens ho digui.

és Bennett, el productor alemany, fotent-li molta potència a aquesta base de Los Chicos del Coro. Washington Shamanes, com es diu aquesta versió xulíssima. Molt potent. Incendiària, et diria gairebé. Mare meva, tu, i a més estem en plena onada de calor. Temperatures de 42-43 graus, ja. Flash. Però per tot el país, eh? Mare meva, només a la part de l'Alt Pirineu no està en zona de perill molt alt, segons els experts, els bombers i la Generalitat. Per tant, aneu al tanto. Un altre incendi forestal ara fa poca estona. Protegeu-vos, com el Mike Towers. Això es diu Un Anamàs. Yeah.

Però que voldries tenir fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100 fucking money, man. Si no del doble dintre la ment fucking money, man.

Jo també, Rosalia, jo també vull veure bitllets de 100. Bueno, ella segurament els veu, jo no. Per cert, si vosaltres voleu també sentir-vos milionaris i milionàries, us proposo un pla, perquè arriben les Moonride Music Nights a on? A PortAventura World. Quan cau la tarda, allà el parc es vesteix de color i de festa. Aquest dissabte, 11 de juliol, viu la nit amb més orgull de l'estiu a la Pride Night. Amb música, amb una sessió especial del Marc Frigola, amb espectacles i amb les millors atraccions que t'esperen. Entrades des de 35 euros. Viu les Moonride Music Nights a PortAventura, el tardeo més temàtic de l'estiu. Consulten les condicions a PortAventuraWorld.com.

la veu característica d'un tio, el Capo, nascut a Zaragoza. Però no, no a la Zaragoza d'Aragó. Una Zaragoza que hi ha al districte de Medellín, a Colòmbia, el colombià, per si no ho sabies. Has vist la de coses que aprenem aquí. Mira, una altra colombiana, la Shakira, amb BL.

0: Molt bé, aquí el Benito, fardant de nòvies, però per què tu quieres tantes nòvies? Fill meu, si amb una ja fas, no? Dic jo. Vas aquí acaparant. Des de l'àlbum anterior, el Titi me preguntó del Bad Bunny. Jo vaig plegant, família? This is Flash FM. Sí, senyor, perquè són les 4 de la tarda, menys 6 minutets ja. Per tant, a mi el que em toca és anar-me a dinar i us deixo amb les millors mans possibles, les del Sergi Domena, que a partir d'aquí uns minuts posarà tot el que li demaneu amb l'Interactua. Apa, ciao!
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Sí, senyor, i marxem amb aquesta història que es diu Dos Amantes. Va, que tenim ja mitja setmana a Collavall. Demà és dijous, ja, família, ja ho tenim fet, això. Si d'aquí no res, és el cap de setmana. Apa, xau!
2: Esto dice así.

0: tal? Com esteu? Molt bona tarda. Benvinguts.
1: Des d'ara i fins a les 8 del vespre, Sergi Domènech pren el control de Flash FM amb una única missió. Fer sonar el que tu li demanis. Comença l'Interactua.
0: Una tarda més, com sempre. Molt benvinguts al show de peticions i dedicatòries de Flash FM. Aquest aplaudiment, aquesta ovació de luxe i gala per rebre aquesta molt bona cançó del Marc Curs. Es diu Coco.

0: de cançó que culmina d'aquesta forma i manera el més nou d'Omar Kurz. Sona a l'Interactua de Flash FM. De fet, és el primer en fer-ho avui. Aquest tema es diu Coco. Què tal? Com esteu? Bona tarda. Benvinguts al show. Des d'ara i fins a les 8, després de l'Armand Maravall, salutacions en Domènec, qui s'incorpora a la programació de Flash FM, disposat a llegir-vos i escoltar-vos a través de les vostres peticions i dedicatòries, que avui, un cop més, tenen premi. Entre tots els missatges que rebem, tinc una entrada doble que us porta directes a viure, in situ, un festivalàs espectacular, com és el Cher Festival. Per la sessió, concretament, del dissabte, dia 25 de juliol, al Parc del Fòrum, 628-06-0513. Animeu-vos, demaneu-nos tantes cançons com vulgueu al sorteig abans d'acabar el programa. Hola.
1: Hola, soy Susana, llamo desde Barcelona y me gustaría pedir la canción de One Kiss de Dua Lipa y se la dedico a mi novio.
0: Que fina, molt bé. El teu manso, Calvin Harris i Lipa 2018.

Bona cançó aquesta altra, que s'ha colat per la banda, que coneixíem en versió original i que va arribar després en format remix, una mica més llarga i amb més col·laboracions, i ho ha acabat de matar. Bona tarda, Sergi, diu, anem amb el nen i la dona a fer, diu, una mica d'esport. Hòstia, aquesta hora vols dir. Ara mateix que surto de treballar. Podries posar Telejito Remix, sisplau, moltes gràcies. A vosaltres, pel vostre missatge, i tant, que te la podem posar. No parem de fer-ho al llarg del dia. A 628-06-0513. Bona tarda, Sergi. A veure si em pots posar alguna cançó a Romeo Santos. Estic amb la meva parella Judit reformant la casa. I això s'ha de celebrar. Moltes gràcies. Doncs vinga, el ritmet ens el dona en format batxata el propi Romeo Santos, en Prince Royce. Dardos.

0: Escoltes l'Interactua.
1: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
2: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
3: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club Mai...
4: Andorra. Flash FM 93.8.
5: Quan et ve de gust trobar-te amb els amics, quan vols desconnectar de la rutina, quan busques el lloc perfecte per gaudir dels vespres d'estiu, vine a l'Indomable.
6: A la Massana, descobreix el restaurant Terrassa amb còctels, hamburgueses irresistibles i una carta pensada per compartir bons moments.
5: Tant si vens a dinar, a sopar o simplement a prendre alguna cosa, a l'Indomable trobaràs l'ambient que busques.
6: Som a l'Avinguda del Ravell de la Massana, al costat de la Borda de l'Avi, i a més, amb aparcament propi.
5: I aquest divendres 10 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, no et perdis el gran Tardeo de l'Indomable. DJ, bona música, bon ambient i moltes ganes de celebrar la Copa del Món de BTT i el Roser de la Massana.
6: Aquest estiu, viu-lo a l'Indomable.
5: A GoBanning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
7: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A GoBanning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A GoBanning també el tenim.
5: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. GoBanning, al servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
8: Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
9: Dijous 9 de juliol tens una nova cita amb les Pool Parties. Afterwork a Anyós Park amb Abel de Kid, Joyce i Àngel de Andrés. De 5 a 10, prepara't per una tarda de hits musicals i energia non-stop.
8: El millor afterwork de l'estiu t'espera a Anyós Park. Vine a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
10: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Banbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Banbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En banc, el millor per al teu negoci.
11: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
5: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
12: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bicilab Andorra i fes realitat el teu disseny.
5: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.

0: Borratxo, la cantarella d'aquesta cançó que ja forma part de les nostres vides i que forma part també del nou disc d'èxits perquè ho són de Quevedo. Ni borratxo, ni borratxo.
1: Hola, bona tarda, flaixeros. Pues nosaltres, soc Pili, que te truco des de Reus i volia dedicar a les meves netes que tenen 4 anys, la Índia i la Gala, la cançó de Quevedo, ni borratxo.
0: Molt bé.
1: Gràcies, bona tarda.
0: Bona tarda, no m'ho demanes, però t'apunto pel sorteig de les entrades que tinc, que us porten directes, acompanyats per qui vulgueu, al Xer Festival, al Parc del Fòrum de Barcelona, on hi trobareu De La Fuente, Baito, Werloa, Índigo, Marcurs, Davy, RVFV, Juan Magán, Jan Bloc, De La Rose, De La Osa, Lucho, RK, La Pantera, Petaceta... Bueno, i moltíssims més, no te'ls acabes. L'entrada, concretament, és pel dissabte 25 dels dos dies de festival, el que pertany al dissabte, diguéssim, vale? Si la voleu, 628-060513 per demanar cançons com aquesta. Per exemple, Ni borratxo de Quevedo, que hem vist que li dedica la seva terra a les Canàries, que... Si el patronat de turisme d'allà hagués de pagar una campanya publicitària per fer-les populars, bueno, no tindria prou calés per posar-ho a l'altura de les cançons de Quevedo, eh? Com veu la seva terra, adéu senyor. Espectacular. Ens diuen, hola Sergi, molt bona tarda. Podries posar alguna cançó de Bad Bunny, sisplau? Moltes gràcies, Bad Bunny. No em sona, eh? No sé si hem posat aquí alguna vegada alguna d'ell.

0: Tini, en aquest cas de la mà d'Ulises Bueno, el partner per aquesta cançó. Buenas tardes. ¿Me puedes poner la nueva de Tini? Dos amantes, porfa. Muchas gracias. La resposta és que sí, acaba de sonar i ho continuarà fent al llarg de la tarda, probablement unes quantes vegades més, eh? Perquè aquí som bastant de repetir. Ja ens ho recorda tant l'audiència, però ho sabem perfectament. 4:39 minuts. Una molt bona hora per sortir a fer una passejadeta. Sí. És fantàstic. Sense buscar l'ombra ni res, no fa falta, eh? Qui més? Hola.
1: Sergi, bona tarda. Què tal?
0: Molt bé.
1: Pues aquí estic.
0: Aquí, treballant. Fantàstic. Aire condicionat.
1: Però clar, estic soleta. Bueno, no soleta, estic amb molt bona companyia. Ah. Amb un tocallo teu i amb una companya que es diu Anna. Mm. I clar, estem sols perquè avui ha hagut una jornada curta per una onada de calor. Mm. I els quatre pringats de sempre posem nosaltres.
0: Llavors, bueno, sempre,
1: què tal si ens animes una miqueta a la tarda?
0: Sé del que parles.
1: Que sé, una cançó d'aquella... Com es diu ara? La de... Màquina no sé què.
0: Màquina sexual.
1: Va, que li dedico als meus companys que estan aquí pringant com jo.
0: Sí?
1: Una forta abraçada a tots els flaixeros i vinga, adeu.
0: Adeu, simpàtica, que vagi bé.

0: sensacional, d'aquest jamaican, llarguíssim recorregut per aquest mega èxit d'un nen mimat aquí a Flash FM. Ugel, bona tarda, Sergi. Demanar-te la de jamaican bom bom. Ara ja dedicar-se-la a la persona que tinc al meu costat conduint per arribar a casa. És important que algú condueixi el cotxe, com a mínim aquí a Europa, que encara no estan... Els cotxes automàtics, aquells que condueixen sols, encara no estan del tot instaurats, i jo no sé si m'acabaria refiant, eh? Per molt automàtic i bé que baixi, circular per Barna, no... ni per una màquina és fàcil. També m'agradaria participar en el sorteig per les entrades del CERT Festival. Diu, mai m'ha tocat res, vaya por Dios. És mala suerte. Gràcies i bona tarda a tothom. Gràcies, igualment. Que vagi molt bé a tu i sobretot a aquell que en aquell moment condueix, perquè... És important, també, evidentment. Que arribeu sants i estalvis allà on aneu. No només faltaria, va. Qui més, hola?
1: Bona tarda, Sergi. Oh. Bona tarda, Flash. Aquí la Laura de Bescanó, en plena onada de calor.
0: Sí, sí.
1: A veure si aquesta tarda ens poses una cançó per refrescar-nos, per exemple, de la Becky G, la de Epa.
0: Epa.
1: I, bueno, espero que us agradi a tots. La dedico a tots els flasheros, en el meu mato i els meus nens. Moltes i moltes gràcies. Mua!
0: Moltes gràcies a tu. Jo no sé si l'agradarà a tothom. Ja et dic jo que a mi sí. M'encanta. M'agrada moltíssim. I cada cop que sona més, a més, més, eh? Espectacular.

0: Disposició absoluta d'Anna Mena i Lola Índigo a través d'aquesta cançó. Ens ho explica en Patí, Toa, Toita, Toa. Des del Jesulito Brick aquell que deia Toa, Toa, Toa, que no s'hi posava aquest títol a una cançó, eh? Molt bé per aquest parell d'artistes, de les més representatives de casa nostra arreu del món. No crec que està molt bé aquesta cançó, que fàstio, eh? Evidentment, jo crec que la teníem ben guardadeta al calaix, esperant aquell moment per fer-la pública i acabar convertint-la en l'èxit que és. Molt bé, segona de l'Interactua, camí de les 8, a través del programa Show de Peticions i Dedicatòries de Flash FM. Crec que hi ha qui encara no s'ha enterat. En qualsevol cas, us ho torno a recordar. Entre tots els missatges que ens feu arribar, demanant, dedicant cançons, fins aquí cap novetat, vindria a ser la dinàmica habitual d'aquest programa, tinc per regalar-vos una entrada doble que us porta directe al Cher Festival, al Festivalàs, concretament per l'edició del 25 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona, per veure en viu en directe artistes essencialment d'urbà que ho estan petant arreu del món, eh? El sold out del festival està pràcticament garantit, si no ho està, deu estar a punt d'estar-ho. I tinc, doncs, de les últimes invitacions disponibles. Si les voleu, proveu-vos i ja està. Si no ho proveu, però, doncs mira, de cap manera, jo us asseguro, no les aconseguireu. Això està claríssim.
1: Bona tarda, Sergi, per dir alguna cosa. Sí? Cabra de l'ametlla, perquè això,
0: la calor,
1: si
0: no?
1: És, ja, vamos.
0: Sí, sí.
1: La paga i vámonos.
0: Això és un despropòsit.
1: Quines calors,
0: Déu
1: meu.
0: No pot ser, no pot ser.
1: Mira, avui m'agradaria demanar-te la cançó de Maluma, Bronceador.
0: Sí.
1: O, si no, la de Calor, de Belly, Nicky Jam.
0: Calor.
1: Perquè crec que li van quedar ni pintades.
0: Sí.
1: I li vull dedicar totes flaixeros i a tu. Doncs vigileu molt amb aquestes calors que en tenim.
0: Sí,
1: molts tapinets,
0: ja.
1: I moltíssimes,
0: sí,
1: gràcies. Fins demà, adéu.
0: Adéu-siau. A veure què tal sona aquesta, el Nicky Jam i el Bele, que s'apunta a totes. Hòstia, sona guai, eh? Està guapa, està guapa. Que refrescant, que bé. Una meravella, menuda inventada.
2: A veure, menuda inventada.

0: Quiero más, quiero más.
1: Nueva línia.
0: Hola, Sergi, sóc la Marina des de Sant Fruitós. Entenc que del Bages, si no és així, ja m'ho diràs, vale? Vull demanar el golpito. Se la dedico a la meva parella Clàudia, ja que... Per què, a la teva parella Clàudia? Jo què sé, no sé, s'ha quedat aquí a mitja del missatge, he intentat seguir-li la pista, però l'autocorrector t'ha jugat una mala passada. Bueno, diu, a veure si em toquen les entrades per anar al Cher Festival, seré ideal perquè s'estiu molt de gràcia. Bueno, hem tingut un missatge interruptus. T'ha quedat clar que la cançó que volies era aquesta i que anava dedicada a la teva parella, Clàudia, per tant... En certa manera, hem complert amb els mínims requisits, eh? Que vagi bé, adéu-siau. Per cert, t'apuntem, evidentment, pel sorteig, a veure si toca. A veure si estàs de sort, va, animeu-vos. I fora bo, també reviséssiu el missatge abans d'enviar-lo. I jo també, llegir-lo abans de fer-ho en directe aquí a Barraca per Antena. També estaré...
2: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Hola.
3: Hola, Fleixeros, que estic aquí al cotxe amb el meu millor amic i us estem escoltant i volíem demanar la cançó de Flow 2000 de la Batziana amb en Benny. Sisplau, moltes gràcies. Adéu.
0: No, però jo vosaltres. M'he dit...

0: Escoltes l'Interactua.
1: Ara o mai. Últimes entrades pel Cher Festival amb un cartell d'infart. Mike Towers, Omar Kurz, De La Fuente, J.C. Reyes, De La Rose, RVFV i molts més. Tots junts al Parc del Fòrum de Barcelona el 24 i 25 de juliol. Aconsegueix l'entrada abans que sigui massa tard. Entra ara a sharefestival.org i assegura't que no et quedes fora d'un dels festivals més potents de l'estiu. Més info a @sharefestbcn. Flash FM, emissora oficial.
2: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
3: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
4: Sona bé.
3: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
4: Sona el nou Micra.
3: I el 0% TAE.
4: Sona que estreno Nissan.
3: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
5: Quina calor. Vens a l'aigua?
6: No, no, em quedo a la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupon extra de Verona de la 11 i m'ha passat la calor.
5: Ja, això passa.
7: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupon extra de Verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupon extra de Verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Blanquerna presenta una nova manera d'estudiar medicina. La transversal, l'holística, la compartida, la participada, la combinada, la sinèrgica, la polivalent, la integral, la coral, la social, la innovadora. Blanquerna presenta la medicina de la Universitat Ramon Llull. La medicina més global.
10: Festival. Ara. Escapada. Ara. Viatge. Ara. Museu. Ara. Plans improvisats. Ara. Perquè l'estiu passa molt ràpid i les oportunitats també. L'estiu és ara. Amb el carnet jove tens avantatges en cultura, oci, escapades i, a més, l'assegurança de viatges internacional gratuïta. Fes-te el carnet a carnetjove.cat, a CaixaBank o a Imagine. Generalitat de Catalunya. El govern a tothom.
11: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
12: Aquest estiu arriba el Branch Electronic Festival 2026. Tres dies non-stop al Parc del Fòrum. Més de 90 artistes, 6 escenaris.
13: I molta festa.
12: Amb noms com Eric Bridge, The Blaze, Jamie Jones, Paul Kalkbrenner, Kai Trenada i molts més. House, techno, live shows.
13: I un any més tornen les after parties oficials del festival a 4 sales icòniques de Barcelona. Input, Upload, La Terrazza i Nacar Club.
12: Branch Electronic Festival del 7 al 9 d'agost. Abonaments i entrades a branchelectronicfestival.com. Espavila, que bo.
14: Andorra Flash FM 93.8. Quan et ve de gust trobar-te amb els amics, quan vols desconnectar de la rutina, quan busques el lloc perfecte per gaudir dels vespres d'estiu, vine a l'Indomable.
15: A la Massana, descobreix el restaurant Terrassa amb còctels, hamburgueses irresistibles i una carta pensada per compartir bons moments.
14: Tant si vens a dinar, a sopar o simplement a prendre alguna cosa, a l'Indomable trobaràs l'ambient que busques.
15: Som a l'avinguda del Ravell de la Massana, al costat de la Borda de l'Avi, i a més, amb aparcament propi.
14: I aquest divendres 10 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, no et perdis el gran Tardeo de l'Indomable. DJ, bona música, bon ambient i moltes ganes de celebrar la Copa del Món de BTT i el Roser de la Massana.
15: Aquest estiu, viu-lo a l'Indomable.
14: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
16: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
14: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
16: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
14: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
17: Ja és aquí el Riversari.
0: Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
17: Surts a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
18: Flash FM Andorra.

0: No és de complicar-se gairebé la vida, tampoc fa falta, eh? La veritat és que està demostrant que J.C. Reyes, fent-ho fàcil, de vegades s'aconsegueix més. Sí. Bona tarda, Sergi, sóc el Pau, et demano loquita de J.C. Reyes pel meu nòvio Jaume. Celebrem 3 anys junts i estem molt enamorats, diu. Volem celebrar-ho plegats anant al Cher Festival, sisplau. Moltes gràcies. Vinga, d'entrada us apunto. Amb una mica de sort estareu allà donant-ho tot, eh? Celebrant aquests 3 anys d'amor. Amor fantàstic i meravellós. Mentre arribi aquest moment, i si no us toquen les entrades, no deixeu d'enviar-nos missatges, eh? Són sempre benvinguts i us posem les musiquetes que convinguin en cada cas. Només faltaria, eh? Aquesta per celebrar 3 anys, que no és tonteria. Loquita. Me pone loquita cuando me toca.
1: Hola, bona tarda. Soc el Carlos. Què tal? Com anem?
0: Doncs mira, bé, n'hem fet.
1: Bueno, escolta, ja vaig cap a casa, que ja he acabat de treballar.
0: No,
1: ja estic cansat.
0: Ximpun.
1: Però bueno, escolta, de veres si em pots ficar una cançoneta, sisplau, del Bad Bunny.
0: Sí.
1: Vinga, gràcies. Adéu.
0: Estàs de sort perquè el Bad Bunny crec que tinc alguna que altra per aquí, eh? Sí. Em sona.
2: Un sol.

0: fenòmens aquests, eh? Impressionant.
1: Bona tarda, flasheros. Soc Susana de Lleida i m'agradaria demanar la cançó de Dardos, de Romeo Santos i Prince Royce.
0: Yes.
1: I se la vull dedicar a la meva germana Sheila i espero que estigui escoltant Flash FM.
0: Gràcies,
1: que tingueu bona setmana i una abraçada.
0: Moltes gràcies. Adéu, adéu. El que queda, evidentment, d'aquesta setmana pel davant, que passen encara. Si vols viure el Mediterrània Festival, hauries d'aconseguir l'entrada abans de que s'esgotin. És a dir, ja, no deixis per demà allò que puguis fer ara mateix. Ja ho dic avui, ara mateix. L'1 d'agost, Rosa s'omplirà d'estrelles. Mike Towers, J.C. Reyes, Winson, Basewell, Pastis, l'energia de la Masia, els seus disjocis residents repartint canya. 14 hores de música, 4 escenaris, showtime constant sense aturador. És el que ens agrada. A què esperes? Entrades disponibles. Mediterrània Festival Punès. Flash FM, emissora oficial d'aquest festivalàs de la Costa Brava. Mediterrània Festival. Bona tarda, el meu nom és Marcos. Podries posar-me Beauty and a Beat del Justin Bieber? Se la dedico a la meva estimada Raquel. Molts ànims. Estem a 3 dies de les vacances. Molta gràcia. Vinga. Uns altres que estan a punt de Carmella, eh?

0: apaga la yunca, el meu DJ controla.
1: Estoy motivado. Molt bé, part d'Orellakis, eh? Com s'imposa entre la nostra audiència aquesta cançó que ens ha sorprès a molts, a mi el primer. Ostres, què està passant aquí?
2: Hola, soc Alex i us volia demanar la cançó de La Graciosa dedicada a la
1: Graciosa,
2: meva mare guapíssima i a la meva germana. Adéu, plaqueu!
1: Adéu! Bueno, algú demana mal d'Orellakis per aquí. En qualsevol cas, si tu vols La Graciosa, doncs jo et poso La Graciosa sense cap mena de problema. I més si la dediques a la teva mare. Jo no vull problema a la teva mare, eh? Vull dir, no, de cap manera. Marchando.

Let's go amb Shakira. Ja saps que amb el carnet jove tens un munt d'avantatges i promocions. Aquest estiu el carnet jove et posa plans sobre la taula i sobretot et fa bons descomptes. Per començar tens dues escapades especials a l'Albert de Coma-ruga de Xanascà. Pots anar-hi un cap de setmana del 30 de juliol al 2 d'agost, 3 dies, 2 nits, mitja pensió, caiac, padel surf i bateig de vela per 91 euros amb el carnet jove. També una proposta de 5 dies i 4 nits del 27 al 31 de juliol per 147 euros amb el carnet jove. A més, pots completar el pla aprofitant el val 2x1 del PAC Jove a Port d'Aventura o a Caribe Aquatic Park, no inclòs en el preu. Si ets més de concert, apunta't al festival Porta Ferrada Occident 2026 durant el juliol i l'agost a Sant Feliu de Guíxols. Amb el carnet jove tens el 15% de descompte en tots els espectacles d'aquest festival. I a Barcelona torna Sala Montjuïc al Castell de Montjuïc del 10 de juliol al 5 d'agost. Cinema, la fresca, música i pícnic amb un euro de descompte amb el carnet jove, tant a l'entrada normal com la de la gandula. I si encara no tens el carnet jove, fes-te'l en format digital. carnetjove.cat, CaixaBank o Imagine, baixa l'app carnet jove.cat, registra-t'hi i podràs començar a gaudir dels descomptes. Així tindràs sempre el carnet digital al teu telèfon mòbil. Avanti, Equador de l'Interactua, camí de les 8 a Flash FM. Hola, família Flash, sóc en Pau des de Mollerussa. Vull que pas per la meva àvia Teresa, diu que avui fa 78 anys. Bravíssimo per la iaia. Oh, iaia. Ni no, nen, no, nana. Diu que la ràdio és la seva millor companyia. Doncs moltíssimes gràcies. Felicitats per l'àvia Teresa, per escoltar-nos i per ser tan enrotllada i simpàtica. Que tinguis molt bon dia, que facis molts més i aquí tens la cançoneta de la ràdio que t'acompanya.

0: moltíssims de ritme, eh?
1: Hola, Sergi. Hola. Hola. S'ha demanat quant de temps sense enviar-te cap àudio. He anat bastant liada. Escolta'm, bueno, volia demanar la cançó de Machina Legends
0: Machina
1: i dedicar-la a tots els bombers, voluntaris, cossos de seguretat i d'emergències que estan lluitant aquests dies tan fatals contra els incendis, i especialment els que estan aquí setmanat, que portem des de dilluns amb un incendi, per desgràcia encara no està controlat. Esperem que acabi aviat això.
0: I tant.
1: I bé, doncs això, molts ànims a tothom, i aprofito perquè m'apuntis al sorteig del Ser Festival, d'acord? Vinga, a veure si s'acaba ja la calor, que venga l'invierno ja, por
0: bueno,
1: favor.
0: Bueno. Adéu. Tenir una mica de paciència encara, perquè estem pràcticament començant aquest estiu, que déu-n'hi-do com ho ha fet, eh? Ha aparegut de forma estel·lar. I deixant-se notar des del primer moment. I, efectivament, els incendis, bueno, últimament no sé bé què, m'ho han d'explicar molt clarament perquè ja ho entengui, s'estan reproduint a una velocitat de vertigen. De fet, els últims titulars confinen diversos nuclis per dos nous incendis, un a l'Alt Camp i un altre al Bages, i un altre que m'acaben d'informar acabar concretament confinat Sant Climent de Llobregat, una zona de Viladecans i dues urbanitzacions. No està el panorama. En fi, molts ànims i tota la nostra força i solidaritat, efectivament, com bé dius, a tots els implicats, en aquest cas acabar amb ells, acabar amb els incendis. Diuen, hola, bona tarda, Sergi, sóc la Irene des de Montcada. Vull alguna cançó de la Bibi Rushi. Per la meva millor amiga, Carla, acaba de deixar una feina que odiava i està començant una nova etapa. Molt bé, home, sí, senyor. Avanti, ella que pot fer-ho, endavant, tota la sort del món. Va, aquesta és brutal, es diu New Religion i s'inspira en un clàssic de Faithless, Insomnia.

0: Escoltes l'Interactua. Quan vas a un espai natural, pots descobrir-hi ocells fent niu, ramats pasturant, persones treballant la terra i una biodiversitat que necessita calma. Per això, abans d'agafar el cotxe, entra a espaisnaturals.cat. Hi trobaràs els itineraris oficials, informació pràctica i les recomanacions per gaudir de la ruta de la millor manera possible. Amb les eines que els espais naturals posen al teu servei, podràs caminar pels senders marcats, respectar les zones amb accés regulat, descobrir miradors i fer servir les àrees de pícnic sense afectar les espècies que hi viuen. Així les protegeixes, les respectes i fas que tothom en pugui gaudir. Cuidar l'entorn millora la teva experiència. Descobreix-ho a espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
2: Carinyo, ja sóc a casa.
3: Hola, Reietó. Has picat molts humans?
2: Doncs no. S'han comprat Repelvite Aroma Fresh i s'ha complicat.
4: Nou Repelvite Aroma Fresh. El repel·lent de mosquits amb aroma fresca de cotó i eficàcia provada fins a 8 hores. I descobreix també tota la gamma Repelvite. Repelvite Aroma Fresh. Protecció que fa bona olor.
5: Què et passa?
6: Que no em tanca la maleta.
5: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
6: Bé, si trec uns quants banyadors...
5: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
7: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
5: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba, que sigui ampla i d'accessoris, porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
10: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
12: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón, amb suc espremut. La gran diferència.
13: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
14: Blanquerna presenta una nova manera d'estudiar medicina. La transversal, l'holística, la compartida, la participada, la combinada, la sinèrgica, la polivalent, la integral, la coral, la social, la innovadora. Blanquerna presenta la medicina de la Universitat Ramon Llull, la medicina més global.
15: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
16: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
17: Aquest estiu arriba el Brunch Electronic Festival 2026. Tres dies non-stop al Parc del Fòrum. Més de 90 artistes, 6 escenaris.
18: I molta festa.
17: Amb noms com Eric Bridge, The Blaze, Jamie Jones, Paul Kalkbrenner, Kai Trenada i molts més. House, techno, live shows.
18: I un any més tornen les after parties oficials del festival a 4 sales icòniques de Barcelona. Input, Upload, La Terrazza i Nacar Club.
17: Brunch Electronic Festival del 7 al 9 d'agost. Abonaments i entrades a brunchelectronicfestival.com. Espavila, cap...
19: Andorra Flash FM 93.8.
20: Prepara't per un estiu que et vindrà de gust recordar. L'estiu és ple de moments únics i a Pirenès tenim noves peces per acompanyar-te en cada pla. Fins al 30 d'agost, viu les rebaixes a Pirenès Andorra i Pirenès Pas de la Casa. Gaudeix de fins a un 50% de descompte en moda home, dona, infantil, sabateria, esports i accessoris. Tot el que necessites per viure la temporada amb estil i llibertat. Aquest estiu, Pirenès et vindrà de gust.
0: Quan et ve de gust trobar-te amb els amics, quan vols desconnectar de la rutina, quan busques el lloc perfecte per gaudir dels vespres d'estiu, vine a l'Indomable.
20: A la Massana, descobreix el restaurant Terrassa amb còctels, hamburgueses irresistibles i una carta pensada per compartir bons moments.
0: Tant si vens a dinar, a sopar o simplement a prendre alguna cosa, a l'Indomable trobaràs l'ambient que busques.
20: Som a l'Avinguda del Ravell de la Massana, al costat de la Borda de l'Avi, i a més, amb aparcament propi.
0: I aquest divendres 10 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, no et perdis el gran Tardeo de l'Indomable. DJ, bona música, bon ambient i moltes ganes de celebrar la Copa del Món de BTT i el Roser de la Massana.
20: Aquest estiu, viu-lo a l'Indomable.
21: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
22: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
21: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
23: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
24: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
23: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'Avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
25: El nostre so és únic.
26: Flash. Flash FM Andorra. Yeah.

0: Typhoon, el nou disc de Quevedo, que inclou també aquesta cançó de les més demanadíssimes aquí a l'Interactua últimament.
1: Hola, flasheros. Soc Alenzo i de Vilafranca del Penedès.
0: Molt bé.
1: I vull que fiquis el Golpito. Adéu.
0: Sembla perfecte. Moltes gràcies, Enzo. Que vagi molt bé. Vilafranca del Penedès. Doncs vinga, animeu-vos. Un molt bon moment per fer arribar missatges, eh? Ja sabeu. 628-060-13. Entre tots, avui sortejo una entrada doble per anar al Cher Festival. Un regalàs que us porta directament a un dels millors festivals que puguin haver-hi a Barcelona, sense cap mena de dubte. I dedicats a la música urbana, indiscutiblement. Castellars d'Autèntic Luxe. Tinc unes invitacions concretament pel dissabte 25 de juliol. Al Parc del Fòrum, la flor i nata, de la música urbana mundial. Podeu seguir-los per saber de primera mà del que us parlo a sherfestival.org o a Instagram, per exemple, on van actualitzant constantment totes les novetats i informacions respecte al festival, @sherfestbsn, vale? Ah, animeu-vos, 628-060-13. I si no voleu participar en el concurs, que seria una llàstima, perquè ja que hi sou és més que recomanable, doncs passeu a saludar i m'expliqueu una mica, a banda de la calor, com va aquesta tarda. Buenas, estoy aquí en casa lesionada, vaya por Dios. Todas las tardes os escucho, me gustaría que pusieras Nueva York del Bad Bunny. Se la quiero dedicar a todos los que me conocen y me visitan cada día para darme ánimos. ¿Veus que maco el missatge? Molt emotiu, molt maco, sí senyor. Per això estan els amics. La resta tonteria. I la família.

Bona tarda, Sergi. Soc el Jaume, des de Molins de Rei. Pots posar-me la nova de Ugel, no sé com es diu, però és brutal. També m'agradaria entrar en sorteig de les entrades per anar al Cher Festival. Moltes gràcies, crac. Res, Jaume, un plaer, com sempre. Posar-vos cançonasses com aquesta. Un suport per Ugel i aquesta que es diu Moving to the Sun, concretament. Si no ho tens clar, jo t'ho recordo sense cap mena de problema per qualsevol altre moment, només faltaria. 3 minuts, 3 quarts de 7 d'aquesta tarda. Que no pari la festa, com deia aquell. Don't stop the party. Molt bona, Sergi Domènech. Soc en Castells. Què tal, Castells? I ho posa amb calor del Nicky Jam i Bele per tota la gent que s'està fonent avui. I a veure si els meus amics s'animen i em dediquen alguna cançó. A mi també, Sergi, que em tenen abandonats. Fes-la sonar, sisplau. I tant que sí, una cançó que sona per segon cop avui, alguna cosa deu tenir i sembla que agrada. I tant que sí, Nicky Jam i Bele, ja potencial aquí, eh? I a veure si et dediquen alguna cançó.

0: història d'amor explicada per aquests dos artistes, Tini i Ulisses Bueno.
1: Hola, bona tarda. Soc la Mireia i m'agradaria demanar alguna cançó així una mica motivadeta.
0: Sí.
1: Perquè ara me'n vaig al Cruïlla, surto de treballar i m'espero una bona jornada.
0: Molt bé.
1: I a part, si em poguéssim tocar les entrades del Circo Festival, seria un 10, la veritat.
0: No parar,
1: moltes gràcies. Adéu, bona tarda.
0: Em vas a un i estàs pensant en una altra, cosa que trobo molt bé, clar que sí. Hem provat, molta sort, apuntem per aquí. A les portes de les 7 de la tarda. Hola, estem aquí al taller, escoltant cada dia Flash FM i passant molta calor, molta calor. Jo no puc enviar un àudio perquè tenim la jefa per aquí donant voltes i si ens veu amb el mòbil ens renyarà. El jefa podria anar-se'n de vacances ja també, eh? S'ha tocat les boles. I ho posen a Ger Laví i apunten pel sorteig de les entrades del Cert Festival. Una abraçada. Gràcies a vosaltres pel missatge. Una abraçadota ben forta i ànims.
2: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
3: Con su amiga en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Sky, Se Tangana, i aquesta cançó, que també sabem que té fans i agrada, ideal per engegar la quarta i última de l'Interactua pel que fa aquesta tarda del dimecres, ja sabeu, això es diu Droga. Parlant de... canviant de tema, radicalment, de mosquits. Si estan enamorats de tu i ets dels que sempre els hi pica la curiositat, escolta aquests consells que et dona Afterbite relacionats amb les picades. I preneu bona nota perquè demà tindrem concurs amb... Com ja sabreu molts de vosaltres, tindrem lots d'Afterbite i Repelbite. Per exemple, si surts al vespre, preferible que portis roba clara i una mica ampla. Colors foscos i la suor els atreuen més. El repel·lent bàsic essencial, sobretot a primera hora del matí, al vespre, que és quan més piquen. Ventiladors, positiu, punt positiu. Ajuden més del que sembla. Els mosquits ho porten fatal quan hi ha un ventilador a prop. I, per exemple, una picada no s'ha rascat mai, encara que et costi el gel fred. O l'aloe vera ajuden a baixar la inflamació i la picor. Però rascar, no, Rascar no és recomanable, no ho feu perquè no avançaríem, diguéssim. Fins aquí, de moment, els consells d'Afterbite. Ja saps què fer per reduir les picades de mosquit, però si tot i així aconsegueixen picar-te, tingues a mà Afterbite, la millor solució contra les picades d'insecte. I dit això, pel que em sento molt reconfortat, acabo de fer un pas més a la meva cingladura cap al cel. Continuo escoltant-vos. David, per aquí, hola.
1: Hola, Sergi, sóc Mont. Ja he tornat després d'uns dies en un horari que no s'ho desitjo a ningú.
0: Molt bé, benvinguda. Res,
1: et trucava per veure si em podies posar la cançó de Llamada d'Emergència de Daddy Yankee.
0: Sí.
1: I entrar en el sorteig de les entrades pel Cert Festival.
0: Molt bé.
1: Apa, una abraçada ben gran.
0: Una altra ben trobada. Aquesta quasi ens cola abans.
2: Atención a todas las unidades. Llamado de emergencia.
0: Atención.

0: I Bad Bunny.
1: Molt wow. Bona tarda, crac. Doncs mira, aviam si em pots posar, sisplau, bueno, una de Baby Guetta, que fa temps que no escoltem una miqueta de musiqueta de la bona.
0: De la bona, eh?
1: I, bueno, si no pot ser, perquè ara està la història reggaeton,
0: bueno.
1: Alguna de Noel, que no, ja no es sent massa, i mira, alguna de Noel.
0: Molt bé.
1: I, bueno, aviam si toca les entrades del Sheer Festival, que la veritat no n'ha anat mai, i fa molt bona pinta.
0: Doncs bé, a veure si hi ha una mica de sort i te les emportes, vale? Moltíssimes gràcies. Qualsevol cançó del David Guetta, que ha estat perfectament apta, també, eh? Però, guai, t'ha fet gràcia recuperar aquesta de fa uns quants anys del propi Anuel, aquest personatge que també té moltes cançons que són autèntics èxits, però últimament està una mica de bajona, eh? Sí. Diuen hola, bona tarda, Sergi. Vull dedicar la cançó de l'Alan Walker, Alone, a tota la gent que ho estigui passant malament amb el tema dels incendis. Molt bé, molt solidari el missatge, diu. I especialment el Cumbis, que efectivament són els herois, en aquest cas, sense capa, que s'estan encarregant d'extingir-los.

0: Escoltes l'Interactua. Cultura Jove us ofereix Òrbita Flash.
1: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Et recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Barcelona tens un munt de propostes teatrals per aquest mes de juliol. Al Teatre Raval hi pots veure l'Enterrador, mentre que a la Sala Beckett s'hi representa Anatomia de Ricard. Al Teatre Gaudí hi arriba No són maneres de tractar una dona. I si encara no l'has vista, al Teatre La Biblioteca continua el cartell L'Albada. A la sala Flyhard del 13 al 30 de juliol hi trobareu Passaran coses fantàstiques. I a Barberà de la Conca, els dies 17 i 18 de juliol, hi trobareu una nova edició de La nit 5.1. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
0: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
2: Aquest estiu arriba el Branch Electronic Festival 2026. Tres dies non-stop al Parc del Fòrum. Més de 90 artistes, 6 escenaris.
3: I molta festa.
2: Amb noms com Eric Bridge, The Blaze, Jamie Jones, Paul Kalkbrenner, Kai Trenada i molts més. House, techno, live shows.
3: I un any més tornen les after parties oficials del festival a quatre sales icòniques de Barcelona. Input, Upload, La Terrazza i Nacar Club.
2: Branch Electronic Festival del 7 al 9 d'agost. Abonaments i entrades a branchelectronicfestival.com. Espavila, que volen.
4: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
5: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines. Ai, sangria, sangria, no sé.

0: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar Prosegur Alarmes, al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar Prosegur Alarmes.
1: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Travel.
3: Andorra. Flash FM 93.8.
4: Aquest estiu, viu una nit extraordinària amb Únic. Gaudeix d'un sopar exclusiu al restaurant d'Únic i completa l'experiència amb la teva entrada per al nou espectacle del Cirque du Soleil, Ràdio Andorra. Gastronomia, emoció i el millor espectacle del món en un sol pack. Reserva ara a unicandorra.com.
5: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
6: Ah, no? I com us ho heu fet?
5: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Espart de Guix. Mira, i escolta.
6: Ui, sí! No sento res.
7: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Espart de Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Espart de Guix. 356-556.
8: Tens una floristeria o una fleca o una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Andbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Andbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Andbank, el millor per al teu negoci.
9: Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
10: Dijous 9 de juliol tens una nova cita amb les Pool Parties. After Work a Anyós Park Camp Abel de Kid, Joyce i Àngel de Andrés. De 5 a 10, prepara't per una tarda de hits musicals i energia non-stop.
9: El millor After Work de l'estiu t'espera a Anyós Park. Vine a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
11: Surs a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
3: 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM a Andorra.
12: Flash FM.
3: Connecta't amb nosaltres. El 93.8 FM.
13: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: Hola, Sergi, sóc Ela. M'agradaria que posessis la cançó del Batxatón de la L i participar en les entrades del Xer Festival. Bona tarda i moltes gràcies.
1: A tu, que vagi bé. Adéu-siau. Bona, aquesta, està molt xula. Dos quarts tocats de buits. Soy Rima de l'Interactua. Sense aturar-ho de cap mena, anem per feina.
2: Hola, bona tarda, FM. Escolta'm, Sergi, que com estàs? Tot bé?
1: Sí, sí.
2: Escolta'm,
1: sí.
2: Sergi, avui voldria dedicar la cançó de Yo no necesito vacaciones. Per dedicar-li un monitor amb el Jesús, vale, i també amb la Sandra Gavarró, per donar-li les gràcies per tot el que fan per mi.
1: Molt bé.
2: Vale, i per això t'envio aquest missatge per ells. Vale?
1: Ho trobo perfecte.
2: Vinga, merci, una molt forta abraçada.
1: Moltes gràcies a tu. No li farem gaire cas a la cançó, perquè diu que no necessita vacaciones. Tot mentida, perquè sí que es necessiten sempre. Són més que recomanables.
3: Me pareció ver una linda gatita

0: gracias.
1: Moment bachatero, aquí el Interactúa.
2: Bona tarda, Sergi. Pablo de Terrassa, com cada tarda aquí, la teva companyia dels oients.
1: Molt bé, Pablo.
2: I avui et faré feliç. Faré que em posis la cançó de Dardos.
1: Sí.
2: Que sé que t'agrada molt.
1: Sí, home, està bé.
2: I com sempre dedico a tota l'audiència i a aquest grup tan maco que tenim. Va bé, que tingueu molt bona tarda.
1: Tot el nucli dur d'oients de l'Interactua, que com tu, cada tarda estan aquí al poble que no demanen les seves cançons preferides i donant-li vidilla a l'assumpte. Qui més? Hola.
3: Bona tarda, Sergio, nena, com estem?
1: Molt bé, bueno, aquí, perfectament.
3: Ja queda menys pel dimecres, ja no hi ha tanta setmana.
1: Ja està fet, això.
3: Ja queda menys. Doncs et volia demanar, bueno, la cançó d'Adame, de la Batllal, i també volia entrar al sorteig de les entrades del Xerf Festival.
1: Molt bé.
3: Moltes gràcies, bona tarda.
1: Igualment, sorteig que farem de seguida, per cert. El ús d'alarma.

Hola, Sergi, somos Manila y Ángeles Sabadell. Nos gustaría pedirte Moving to the Sun de Ugel para ti, Tili de Lleida, Laura de las Mellas, Jordi de San Cuet. Muchas gracias, Sergi. Al Nucli Du, també d'Audiència a l'Interactua, que pràcticament cada tarda passen per aquí a dir la seva i a demanar cançons tan potents com aquesta nova proposta d'un vell conegut de la nostra programació que està en un moment esplèndid de la seva carrera amb cançons com aquesta. Tot el sac i ben lligat. De seguida, Flash Urban, Miquel González, Tomàs Poal i algú de vosaltres rebrà el missatge de tornar des de l'Interactua que li otorga aquest parell d'entrades per anar al Cep Festival el dissabte 25 al Parc del Fòrum. Una vez y marzo. Buenas tardes, me llamo Cristina. Estoy trabajando, vuestra emisora, digo, me salva las tardes. Si podéis poner cualquier canción de Tini, os dejo a vuestra elección. Si es Dos Amantes, no me voy a quejar, pero siempre escucho esa. Si podía ser otra, mejor. Las paras trabajar, Cristina. No hay problema, será para canciones de Tini. Amb Cupido marxo, soc en Domena, familia, gracias, fins demà.

0: Se acabó.
1: La cançó que vols demanar és boníssima. Fes la petició al Sergi Domena.
2: Pensaba que contigo iba a envejecer.

0: arribat el teu moment. A partir d'ara tens carta blanca per trucar i dir el que et surti de la p... Comença el Flash Urban. Amb Miquel González i Tomàs Poal.
1: Són les 8 en punt del vespre i comença per fi una nova edició del Flash Urban a Flash FM. Hola, Tomàs Poal.
2: Miquel González, molt bona nit a tu i sobretot a l'audiència preparada per trucar. Ah. És dimecres, no, avui?
1: I els dimecres hi ha la Marta.
2: Hola, Marta.
1: Marta, com estàs, guapa?
3: Jo superbé, supercontenta.
1: Avui has vingut molt ben acompanyada.
3: Avui he vingut superben acompanyada. M'he portat a un amic.
1: A qui has portat?
3: M'he portat al Gio.
1: Hola,
3: Pinter.
1: Gio. Hola, Gio. Hola, Gio.
3: Dis hola.
1: Hola.
4: Hola, hola, hola.
1: Ah, vale,
3: és
1: vale,
3: que és tímid, és tímid.
1: És molt tímid, el Gio. Qui és el Gio, Marta?
3: El Gio és un home trans que, a més, a les seves xarxes no sol parlar sobre el tema, no sol fer divulgació sobre el tema, sinó que, a més, també és coach fitness. Dios, això que us ho digui ell, no sé si ho he dit bé.
1: Està quadradíssim, el Gio.
2: Jo he de dir que li he tocat el bíceps i està fort com el vinagre, eh? Déu-n'hi-do.
3: Sí, cuidadame, cuidadame. Bueno, així que qualsevol persona que vulgui doncs, assessorar-se en aquest aspecte el pot buscar i doncs, vale. Això.
1: Gio, avui vols que la gent truqui i et faci preguntes.
4: Sí.
1: Vale, estàs disposat a escoltar les preguntes de la gent amb un noi trans que tenim a l'estudi, no?
4: Vinga, va.
1: Vinga, va. Si tens algun dubte o la pregunta que vulguis, sempre, amb respecte...
2: Que ens coneixem, vale. Cabroncetes, ens coneixem molt.
3: Em pengem d'una, si no,
1: Per parlar amb el Gio, has de trucar al telèfon de la ràdio.
0: 93 545 68 68.
1: Si li vols fer preguntes al Gio, que és el noi trans que avui ha vingut en directe al Flash Urban fins a les 11, que estarà agafant les vostres trucades.
2: De fet, ara ho estic pensant. Marta, què fas aquí? Si no cal que estiguis. Si amb el Gio, que respondrà les preguntes, ja està.
3: Perquè, home, així cobro jo.
2: Ara, bé. Home,
3: després
2: bé.
3: A ell el convido amb un cafè així tontorron, ja però l'hora me la cobro jo. És que una cosa, ara hem passat el juny, que era el mes de l'orgullo, i ara el juliol aquí a Barcelona se celebra l'orgullo, i del tema gay se'n parle poc, però almenys se'n parle, però és que del tema trans no se'n parle.
2: No se'n parla gens, sí.
1: Doncs vinga, ja podeu començar a trucar per fer una pregunta al que us doni la gana, al Gio, que és un noi trans que avui ha vingut a visitar-nos aquí al Flash Urban. També podeu demanar bromes telefòniques.
2: Vinga, va, us recordem el número del Flash Urban, el nostre WhatsApp particular, 699 69 69.

0: 69-69, és aquí on podeu demanar les bromes i nosaltres, de molt bona manera, les gestionarem.
1: Vinga, envia un WhatsApp i demana una broma telefònica.
2: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
1: Vinga, va, comencem.
0: Vamos.
3: De una.
2: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: Quevedo i Elvis Crespo junts amb això que es diu La Graciosa. Sona a través del Flash Urban a Flash FM aquest dimecres. Us agrada aquesta cançó, que sí?
1: Sí, sí. Molt cachota, molt graciosa.
0: Hola, Gio.
2: A mi no m'agrada, però de tant escoltar-la, al final li ha agafat carinyito.
1: És curiós, Marta, com les coses, de tant escoltar-lo, al final t'enganxa. És com nosaltres, sí. Al principi ens odiaves.
2: És com vosaltres, total.
1: Mira.
0: Hola, Gio!
1: Hola, Gio!
0: El Gio és un noi trans que avui està amb nosaltres aquí al Flash Urban, a Flash FM, i podeu trucar ara mateix al telèfon de la ràdio i fer la pregunta que vulgueu sempre amb respecte, això sí.
3: 93 545 68 68.
0: Anem a setmanat, que hi ha la Vane. Hola, Vane, bona tarda.
1: Ei, Vane.
4: Hola, bona tarda.
0: Com estàs, Vane?
4: Com va la calor?
0: Pues mira, suportant-la.
2: Home, aquí dintre l'estudi, bé, fora ja malament.
0: Sí.
4: Malament, malament.
0: Marta.
4: Bueno, jo tenia una pregunta, que era saber si havia pensat tenir fills.
0: Si el Gio vol tenir fills.
4: Tenir-los ell. O sigui, tenir...
2: O sigui, gestar-los.
4: Ah, ja està.
2: Vale.
0: Vale.
5: A veure, soc molt petit, però...
0: Clar, quants anys tens, Gio?
5: 18
4: anys. A quina edat tens?
0: 18 anys, té.
4: Quants?
5: 18.
4: Ah, 18. Clar. Bueno, pensava que eres més gran, perdona.
1: Tu ja li vols donar una responsabilitat de nanos i encara és un nano, per favor.
4: No. Però bueno, ja tindrà temps de pensar-s'ho.
0: Endavant, en un futur. Què, t'agradaria ser, vale, ser pare?
5: Si vull ser pare, jo no els vull treure. Seria la meva parella.
0: Vale, vale.
4: Ah, bueno, també és una opció. Mm-hmm. Molt bé. Molt bé, pues, perdoneu, i bueno, bona tarda i que vagi tot molt bé.
5: No, gràcies.
2: No, si està molt bé la pregunta, Vane, un besito.
0: Molt bona pregunta, Vane.
2: Claro.
1: Gràcies, Vane.
4: Adéu, adéu.
1: La que Vane, Vane.
4: Gràcies.
0: Adéu, Vane. Pues molt bé, aquesta és la primera pregunta. Podeu trucar ara mateix, teniu el telèfon lliure.
3: 93 545 68 68.
0: Efectivament.
2: Hi ha un noi trans que ara no me sé el nom, però és influencer, quin?
5: Bruno.
2: Bruno, que ara està o ja l'ha tingut o està gestant.
5: Quasi.
1: És veritat, un home trans que ara està embarassat, és veritat. Té el tatu d'una papallona al coll, pot ser? És molt famós, sí.
0: Per tant, tu no t'agradaria gestar-lo. Si vols tenir un fill, seria amb l'altra noia, amb una noia.
2: Bueno, ha dit que no el vol treure. Jo entenc aquest raonament. A mi també em fa por treure'l.
1: Clar.
2: És lo dur. Però bueno.
0: Pues vinga, va, el telèfon està lliure ara mateix, al 935456868, i avui també el Gio i la Marta ens explicaran també ítems o, bueno, o ajuda per si algú que està escoltant i també té el pensament de com gestionar-ho a casa seva, no, Marta?
2: Sí, a l'hora de parlar amb els teus éssers estimats, amb la teva xarxa de suport, que és molt important tindre una xarxa de suport, no per aquest tema sol, sinó en general, vull dir, som éssers socials, necessitem tindre altres persones, contacte humà, i, bueno, una miqueteta, també me centraré més, o sigui, no solen si jo vull parlar d'aquest tema amb la meva família i els meus amics, sinó també si jo sóc un familiar o un amic o amiga, com responc amb això. Perquè, clar, a vegades la gent va una mica perduda.
1: Va molt perduda i dona per fet coses i comença a anar a saco i és en plan, hòstia, respecte, que és un pas important, és un procés important i que al final, escolta,
2: s'espanten i...
1: Exacte.
5: A veure, volia dir una cosa que ara l'està pensant.
0: Ah, és el teu programa, Gio. Digues el que et toqui la gana.
2: És el protagonista.
5: Hi haurà moltes preguntes, però responent també la primera, els homes trans no ens podem quedar embarassats si estem hormonant, és a dir, hauríem d'estar uns mesos sense l'hormonació i no està garantit que realment tinguis, com es diu...
2: Que se adhereixi l'embrió a l'útero.
5: Ah, exacte.
1: Vale. Sí, que sigui un èxit l'embaràs, diguem, no?
5: Sí, perquè al final tens la testosterona
2: molt alta.
5: Sí.
0: Vale. Per tant, seria molt difícil com per quedar-te embarassat en aquell moment.
5: O sigui, hi ha possibilitats si congeles, com es diu, òvuls?
2: Òvuls.
5: Sí, òvuls.
2: I una pregunta, clar, perquè entenc que quan una persona s'està hormonant, s'està prenent la testosterona, li canvia el cos.
5: Sí.
2: Llavors té menys disfòria de gènere, ho he dit bé?
5: Sí.
2: Vale. Llavors, si jo me deixo d'hormonar, el meu cos tornarà a canviar i, per tant, puc tornar a tindre disfòria?
5: És que hi ha canvis reversibles i altres que no. És a dir, si una persona realment diu soc un home trans i està uns anys amb l'hormonació i després, ai, no, vull tirar enrere, hi ha canvis que no canvien.
0: Vale, que no, si vols tirar enrere, hi ha coses que ja estan
5: fetes.
2: Exacte. Que no se queden. Vale.
1: Clar. És un altre tema interessant que pot preguntar la gent, el tema de les hormones i tot això. Doncs, periodicitat, quanta quantitat...
0: O de l'arrepentiment personal. Algun cop el Gio ha tingut o no el pensament de tornar enrere o no. Bueno, teniu el telèfon lliure i podeu fer les preguntes que vulgueu.
3: 93 545 68 68.
0: A través del 935456868 i si algú li fa més vergonya i enviar un WhatsApp, també ho pot fer a través de WhatsApp, no?
1: Vinga, va, recordar-vos el nostre WhatsApp, el 699-69-69-69, per demanar bromes telefòniques o, com bé ha dit el Miquel, doncs per participar en via de nota de veu o missatge escrit.
0: Va, arriba l'Aisa, CREFRVFV, això es diu muchacha.
6: Som bisexuals. Ens agrada el vi i el sexe. Flash Urban.

0: Muchacha, aquesta de RVFV, tenim el telèfon lliure.
1: 93 545 68 68.
0: Truca'ns ara al 93 545 6868 i fas la pregunta que vulguis al Gio. Gio, estàs disposat a escoltar-ho tot avui, eh?
2: Sí, tant.
0: Només faltaria. Vinga, va, si li vols fer qualsevol pregunta, en directe al Gio.
3: El Gio ha començat nerviós, però ara el veig molt suelto, eh? El Gio,
0: sí, sí,
3: Déu-n'hi-do,
0: sí, sí.
3: Eh?
0: Que si t'acabes de connectar al Flash Urban, el Gio és un noi trans que abans era noia i ara és un noi i avui ve disposat a escoltar les vostres preguntes, la que us doni la gana, sempre al respecte, això sí, que li podeu fer avui en directe al Flash Urban.
3: Exacte, jo crec que és un tema important perquè aquí l'audiència i nosaltres inclosos desconeixem moltes coses del món i l'univers trans. Doncs escolta, és un molt bon dia per quedar-nos amb això, fer apunts i tenir-ho en compte.
0: El telèfon està lliure ara mateix, va.
1: 93 545 68 68.
0: I s'ha quedat tímida ara mateix és l'audiència, eh?
3: Ah, sí?
0: Sí, eh?
3: Tenen por de nosaltres?
0: No, no volen trucar a l'audiència avui, no?
3: No s'atreveixen, eh?
0: Heavy.
3: Déu-n'hi-do.
4: Home, és que, ui, perdó, després de la repercussió que ha tingut l'últim vídeo que hem penjat a l'Instagram de Flash,
0: sí, sí.
4: Normal. Però, gent, no tingueu por, que nosaltres no mosseguem sol no. Al llit i quan ens ho demanen.
0: I que no
4: quan
0: us talleu. I que no us talleu, que és un tema que podem parlar perfectament i que no us... No us heu de tallar.
3: Amb moltíssima llibertat, sense cap mena de complexa ni tapujos.
4: Clar, mireu si està el Tomàs està aquí assegudet sense liar-la. Vosaltres també podeu?
3: Sí, sí, de moment no l'he liat, eh?
4: De moment. Que ve molt programa per davant.
0: De moment, encara no. I si vols, també pots participar a través del WhatsApp, tant sigui per demanar una broma telefònica o, si no, també per fer-li una pregunta al Gio.
1: Envia'ns un WhatsApp. 699 69 69 69.

0: recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat. Ets d'extrems. Quan surts de festa de veritat. I quan vols relax, demanes tranquil·litat total. Aquesta setmana al Flash Matí regalem estades de bungalou al càmping Balmaria Argelers Surmer. Càmping luxuri a prop del mar, ambient supertranquil, amb equipaments de qualitat, piscines de somni climatitzades i jardins espectaculars. Per participar en el sorteig, estigues atent al Flash Matí. En joc, estades de bungalou al càmping Balmaria Argelers Surmer.
1: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
2: No és fàcil aconseguir un augment de sou. O potser sí. Porta la teva nòmina o pensió i el Visum a Morabanc i t'apugem el sou un 4%. Així de fàcil. A més, gaudiràs d'un compte corrent sense comissions, de la Visa Morabanc Dèbit Bonificada i de condicions especials amb préstecs i hipoteques. La promoció finalitza el 10 de juliol. Que no se t'escapi. Consulta les condicions a morabanc.ad. Morabanc. Tens un banc.
3: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
4: Prepara't per un estiu que et vindrà de gust recordar. L'estiu és ple de moments únics i a Pirenès tenim noves peces per acompanyar-te en cada pla. Fins al 30 d'agost, viu les rebaixes a Pirenès Andorra i Pirenès Pas de la Casa. Gaudeix de fins a un 50% de descompte en moda home, dona, infantil, sabateria, esports i accessoris. Tot el que necessites per viure la temporada amb estil i llibertat. Aquest estiu, Pirenès et vindrà de gust.
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
5: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament Comercial del Grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
0: Et volem escoltar. Truca al 93 545 6868. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs.

0: És el Gordo amb això que es diu Loco Loco a través del Flash Urban. Yeah. Tenim el telèfon obert ara mateix, eh?
1: 93 545 68 68.
0: Avui al Flash Urban ens visita el Gio, que és un noi trans. El tenim en directe. Hola, Gio. Com estàs, Gio?
2: Molt bé, aquí estem esperant les preguntes.
0: Molt bé, el Gio vol preguntes vostres, podeu preguntar el que vulgueu, sempre en respecte, a través del telèfon de la ràdio, 935456868. I tu estàs disposada que et preguntin qualsevol cosa, eh?
2: Sí, sí.
0: Vale, doncs vinga. Jo
3: preparat i obert per vosaltres. I atenció, que aquí tenim una pregunta que ens han fet a través del WhatsApp, vale? No li he dit al Gio perquè sigui sorpresa, és pleno directo, i diu així. Una pregunta pel Gio. L'altre dia vaig veure un reel d'una noia trans que explicava que un noi amb el que va passar una nit, el dia següent li va retreure que no li digués que ella era trans abans de passar la nit junts. El cas és que el noi no se'n va adonar fins que la va seguir a Instagram el dia següent d'haver estat amb ella. Creieu que les persones trans haurien de dir que són trans abans de passar la nit amb algú? Gio, tu ho diries? Bona tarda.
2: Bona tarda. Considero que és algo important perquè estàs intimant amb una persona i no saps el que li agrada al final cap. Considero que és important, sí, jo ho dic, sí, també, però no tothom és a dir, ei, no sé què, i quan coneixes algú tampoc és, ei, cuidado, no?, en plan, soc un home trans, sinó, realment, si consideres que aquí hi ha relació, independentment, sigui amistat o a nivell sexual o de relació íntima, pues sí, perquè és un tema important que ha de saber l'altra persona, tu no saps com reaccionarà o si realment vol interactuar amb tu, en aquest sentit.
0: Per tant, abans de tenir unes relacions sexuals amb algú, dius...
2: Sí.
0: Que hi ha i que no hi ha, bàsicament.
2: Exacte.
4: Però una pregunta, tu creus que ha de ser la persona trans la que tragui el tema o creus que hauria d'estar acceptat que l'altra persona cis?
0: Clar, però l'altra persona sap que s'està liant amb un trans, saps?
2: Sí, en el meu cas no passa perquè les redes socials ja ho tinc. Al final la gent sap que hi ha i no hi ha.
3: Clar. Però si és, per exemple, estàs lligant a una discoteca i balles amb algú per parrejar o per liar-te, allà tampoc ho has de dir. Al final, fins que no hi hagi relacions íntimes sexuals, no cal dir-ho, no? Com tal.
4: És que una cosa, vosaltres aneu pel carrer o per la discoteca dient me medeix 10 centímetres o me medeix 20.
3: No, no.
4: No, jo no vaig per la vida dient.
3: Era un sida que té raó, no?
4: Jo no vaig per la vida dient si el meu cony és més marró o més rosa.
0: No, això no.
4: Vale. Llavors,
0: però,
4: crec
0: bueno,
4: que s'ha de tindre una mica de sentit comú.
0: Vale, però, dir, vale, si però, vale, Marta.
4: Si és pel morbo potser de saber-ho...
0: Sí, potser m'aposo en un fregao. Però és que tu ho entens, de cony, parlant, saps?
4: No, no, el tinc.
0: Vale,
4: el
0: per, tinc. Això, vale, doncs per això no el vas dient que si el tens o
4: no,
0: gran o petit.
4: No, però on vull arribar és que... o si vaig depilada o no vaig depilada. Vull dir, hi ha gent que no baixarà a menjar-me el cony si tinc pèls.
3: Clar,
4: no.
3: O sigui, entenc el que dius, Marta, però...
4: Però, no, o sigui,
0: tens
4: on
0: pèls,
4: vaig...
0: Marta, tens pèls?
4: Depèn del dia.
0: Dios!
3: Des d'aquí es veuen, eh?
4: Depèn de...
0: Dios!
4: A la llengua no en tinc perquè tu no vols.
0: Ara.
4: No, a veure, una cosa, on vaig és que jo crec que... Vull dir, si hi ha una possibilitat real de tindre una relació sexual, ho puc entendre, per lo que deia ell, tampoc saps com reaccionar a l'altra persona. Però si és pel puro morbo de saber què tens o no tens i no hi ha una possibilitat sexual, ai, real, de tindre una relació sexual... A tu què t'importa?
2: Exacte.
4: Sent jo una tia cis, eh? Però que a vegades jo crec que hi ha persones que ho pregunten pel morbo de saber-ho.
3: Jo estic amb el Gio, el que ha dit és fins que no hi hagi relacions íntimes, sexuals, penso que no cal dir-ho. És a dir, si tu estàs amb algú a la disco i us lieu, tampoc t'ha de dir res aquesta persona trans. I després, si va més enllà, penso que sí, que és una cosa íntima, crec que s'ha de dir. Sí.
0: Jo crec que en el moment que saps que hi haurà sexe, en aquell moment sí que s'ha de dir, no?
2: Sí, són persones, ja sabem si va o no va la cosa.
4: Clar, bàsicament, exacte. Una idea ens la fem.
3: Molt bé.
4: Si hem connectat o no.
0: Si mai has tingut mai algun dubte sobre el món, bueno, doncs algú, un home o dona trans, doncs ara mateix tenim el Gio, que ell és un noi trans que està en directe aquí al Flash Urban, que el podeu trucar i fer la pregunta que us doni la gana.
1: 93 545 68 68.
0: Teniu el telèfon disponible, 93 545 6868. Avui estan calladets, eh?
4: Jo tinc una pregunta. Pregunta si ningú truque.
3: Sí, Marta.
4: Jo he sentit parlar de la disfòria de gènere i l'altre dia vaig descobrir lo que era la eufòria de gènere. Tu podries explicar-ho a la gent mortal que no sap què collons és això?
2: Eufòria.
4: O disfòria, per a que sàpiguin lo que és.
2: Però una persona trans o un home trans?
4: No ho sé, el que tu vulguis. Un home trans, si vols.
2: La disfòria és com si... És com tipus com de por de... rechazo, com de, ei, hi ha alguna cosa que no va bé, i si, parlant directament des del meu cas, abans de operar-me sí que tenia disfòria, el que és el pit. És a dir, no és que em feia por, simplement doncs no m'agradava i tenia un tipus de com rebuig, per dir-ho d'una forma.
0: I vergonya, tu mateix.
2: No és una vergonya, perquè tu ja saps que hi ha. Mm-hmm. Sinó, vergonya com a tal no, però... Entonces, et poses un binder, que és una...
3: Com una malla que et tapa, sí, no? Que et fa pressió cap endins. Sí.
2: O el tape, que són cintes esportives que fan que no se't vegi una forma com femenina, per dir-ho d'alguna forma, i no que la gent ho entengui.
3: Clar, no t'ho sents teu. La disfòria de gènere és quan no et sents teu certes parts, no?, del cos, no?
2: Exacte. Vale. Parlant físicament.
3: Sí, exacte.
0: Mm-hmm. Vale. Molt bé. Va, de seguida tornem a més trucades al 935456868 aquí al Flash Urban.
1: El Miquel i el Tomàs no estan per tonteries. Oh!

0: El Rau Alejandro.
1: Això es diu fantasies contigo.
0: Pues fantasies amb mi.
2: Tothom té fantasies amb tu, Miquel.
0: Ai, per favor!
3: Avui qui està complint les nostres fantasies és el Gio, eh?
0: Sí, hola, aquest... Gio!
3: És que la gent no el veu perquè és ràdio, però vaya sonrisita el Gio, eh?
0: Sí, sí,
3: Gio,
0: sí.
3: M'has posat cachondo, eh? Cuidado.
2: És molt guapo, el Gio. Sí, Gio clar. Fitness.
0: Hola, Sílvia, bona tarda.
4: Hola, bona.
0: Com estàs, Sílvia? Estàs a la carretera ara mateix, eh?
4: Estic a la carretera.
0: Molt bé. Sí. Sílvia, tens una pregunta...
4: Però m'entreteniu molt.
0: Ai, que bé, Sílvia, quina
3: ara,
0: alegria.
3: Ara.
0: Tens una pregunta per fer-li al Gio, el nostre noi trans que ens visita avui al Flash Urban.
4: Jo volia preguntar-li si ens compartiria una mica com la seva experiència en tot el procés, perquè moltes vegades no, doncs la gent perfa utilitza l'argument de no, perquè clar, tu vas a l'hospital i dius que vols canviar-te de gènere i ja t'hormonen. I jo, pel que tinc entès, no és així.
3: No.
4: És un procés molt més llarg. I que se'ls qüestiona com mogollón, no? I penso que, bueno, que la identitat de gènere és algo prou important en la vida d'una persona com perquè la gent es vagi pensant que és una decisió que es pren així a la lleugera. I penso que, no sé, que si el tio potser ens pot compartir una mica la seva experiència, ajuda a entendre
5: vale.
4: Una mica més.
5: Però és una pregunta molt general. M'agradaria que puguis dir, pues m'agradaria que parlis d'això.
4: Pues, o sigui, això de com, pues, si tu has dit que et prens hormones.
5: Sí,
4: doncs com has dit aquest procés? Vas al metge i és tan fàcil com dir, hola,
5: no.
4: Ara vull ser home i
5: em donen
4: hormones.
5: No. Vale. Parlant d'hormonació, primer de tot jo vaig començar amb bloquejadors perquè tenia 11 o 12 anys i vaig estar 2 anys i després sí que vaig començar amb la testosterona. Vaig estar quasi 5 anys amb el Testex, que és bàsicament injeccions, 250, bueno, comences a molt menys per tema d'edat i tot això, que no hi hagi un efecte com negatiu a la salut. Era un nanot, era molt petit, és totalment normal i es fa de manera progressiva. I després ja sí que tens l'estable, que és 250 cada 21 o cada 18, depèn dels nivells que et surti l'analítica. Avisa que això no és pues, cada 10, no, és realment un control mèdic cada 6 mesos, et fa una analítica, que tot estigui bé i que realment tot sigui correcte, també.
0: Clar, perquè si no pot ser perillós, no? Exacte. Abusar d'aquestes substàncies quan realment hi ha un tempo, hi ha un marcatge, no? De quan t'ho has de posar i quan no, sobretot.
2: Exacte. Clar, perquè una pregunta, això equivaldria, bueno, potser no ho saps, això equivaldria a el pic de testosterona que té un noi cis a
5: veure,
2: la pubertat?
5: Parlant de nivells de testosterona, una persona trans amb un nivell estable té uns nivells semblants.
2: Vale.
5: Perquè, clar, cada home té un nivell i un altre, però
2: clar.
5: Tenim les hormones estables, és a dir, normals, perquè estan marcades per algú que ho ha hagut d'estudiar i tot això.
0: Vale. Per tant, Sílvia, no sé si t'ha passat el mateix que a mi, però a mi m'ha sobtat. Amb 12 anys ja vas començar.
5: La transició,
0: la
5: no
0: transició.
5: Amb la testosterona.
0: Vale, la transició. Per tant, amb 12 anys ja ho tenies clar.
5: Sí, abans.
0: Abans?
5: Amb 10 anys. O sigui, amb 11, però feia... Sí, no me'n recordo exactament la de
0: vale.
5: 11 a 12 anys, sí.
0: Déu-n'hi-do. Molt bé. Moltes gràcies, Sílvia, per la teva pregunta.
4: A vosaltres.
0: Adéu. Molt bé, doncs vinga, podeu trucar al 935456868. Hola, bona tarda. Hi ha algú aquí? No? Pensava que hi havia algú. No, corre. Tens el telèfon lliure ara mateix, si vols trucar-nos.
6: Vamos, llame ahora y haga su consulta.
5: Què? Puc parlar?
0: Endavant.
2: Sí, clar.
0: Home, no.
2: És el teu programa, és l'estrella.
5: Hem parlat de l'hormonació, però clar, què has de tindre per realment poder donar aquest pas? Si no me'n recordo malament, hi ha diferents passos. Primer has de parlar amb la doctora, com es diu, la doctora de família.
2: La metgessa capçalera.
5: Exacte. I allà va, si ets menor d'edat, amb els teus pares legals. Ja dic, ton mare té...
2: Clar, o sigui, ells han de firmar...
5: Exacte.
0: Vale.
5: Ha d'haver el compromís, sí.
0: Després entrarem en el tema de com gestionar-ho amb la família, si,
5: vale.
0: Si vols entrar després.
5: Vale,
0: ara estem parlant més del tema de les hormones.
5: Vale.
0: Del procés de ben petit, amb
3: sí.
0: 12 anys.
3: O sigui, amb 12 anys ja vas començar a punxar-te el...
5: A veure, què són els bloquejadors? Si algú s'ho està preguntant, i segurament alguna de les preguntes serà en plan, quins són els efectes que hi ha, quina és la diferència, no he parlat del testogel i del testex, i en altres. parlant d'Espanya, perquè fora són altres marques, encara que l'efecte és el mateix.
0: Mm-hmm.
1: Vale.
0: Molt bé. Doncs tens el telèfon lliure ara mateix per fer-li la pregunta que vulguis al Gio.
7: 93 545 68 68.
0: O fins i tot si hi ha un noi o una noia que se li ha passat pel cap.
2: Clar, algú que, alguna saps? Persona que potser o ho ha pensat o és trans i vol iniciar la transició.
5: Clar.
0: Hola, bona nit. Epa. Hola.
8: Hola.
0: Hola, com et dius?
8: Hola, em dic Rose, encantada.
0: Rose.
2: Que exòtic,
0: Rose.
2: No?
0: L'amor s'hi pot.
3: És com la del, la del Titanic, no? Es diu Rose, déu-n'hi-do. Que romàntic.
8: Sí, mira, tothom, ai, tothom m'ho diu, eh? És molt original.
3: Ah, has vist?
0: Quina pregunta li vols fer al Gio, Rose?
8: Doncs mira, Gio, jo volia fer-te una pregunta de, bàsicament, quan vas fer la transició i tot, com una mica, o sigui, sé que és una mica genèric, eh? Si no vols parlar d'això, ho entenc, però... com l'acceptació que vas tenir dels teus amics més que res, com del teu entorn, sobretot com a l'escola i tot això, perquè entenc que a les 12 és una edat una mica complicat. I, bueno...
0: Com ho va portar res, més amb els amics i l'escola, no? Vale. Com de petit, amb 12 sí, anys tan petit.
5: Vale.
8: Exacte.
5: Per part de la família, genial, perquè em vaig tallar el cabell amb 5 anys, amb mama, no, vestits, no res, no, no és que... els arracades...
2: Ja s'ho esperaven?
5: Pues... Sí, clar.
0: S'ho esperaven 100%.
2: Se veia vindre, no?
0: Tu sempre amb el cabell ben curtet, sense arracades, no?
2: No vestits,
5: ja es feia la idea, es feia la idea. Però al final un ha de fer el pas un mateix, no?
8: Clar.
5: Exacte. Sobre el tema d'amics, complicat, perquè justament vaig començar, ho vaig dir a la classe, i clar, pensa, no, mentalitzeu-vos, nois de sisè de primària...
3: Nois d'11 anys.
2: Sí, 10 anys. Doncs
5: pues, sí, tu, wow, saps què és això, què? I és, clar, la gent es comença a fer preguntes, i realment sí, per part del col·legi, doncs superbé, la veritat, estic supercontent, però justament 2 setmanes després o així, molt pocs dies, quarantena. És que ho fa...
0: Oh, en plena pandèmia!
5: Sí, sí, sí.
0: Oh,
5: sí,
0: ostres,
5: sí, sí.
0: Que heavy!
5: Bèstia.
2: Clar, perquè una pregunta... Bueno, o sigui, vas demanar, pregunto, si t'havien de canviar els pronoms o alguna cosa a l'hora de parlar amb tu?
5: És que era... No, simplement soc així, m'agradaria que em tracteu així i ja està.
2: Ah, i no va haver problemes.
5: No.
2: Vale. Doncs molt bé, no?
0: Digues, Ros, tens una altra pregunta?
8: No, res, doncs això, que per part dels docents i tot això, com molta acceptabilitat,
5: sí,
8: i tot allò,
5: és,
8: no?
5: Sí, la veritat que tinc un sort i tampoc mai soc de tindre molts amics, però després que he tingut, òbviament ja havia parlat amb ells, o realment pues, ja es mentalitzaven, igual que la meva família, igual que hi ha altres que no s'ho esperàvem, i com tot, no? Una mica negatiu, positiu i entremig.
3: I alguna reacció negativa així que vulguis destacar, per exemple? Alguna persona que li sobtés molt?
5: Més a l'ESO, a l'ESO 100%.
2: Més gran.
0: És que a l'ESO les hormones van a full, eh?
5: Sí.
2: Ai, és que hi ha gent molt tonta, tio.
0: Sí. Bueno, molt bé.
8: Bueno, doncs moltes gràcies per respondre.
3: Adéu, Rosa.
2: Besito.
0: Adéu, Rose. De seguida, més trucades, podeu anar trucant al 935456868. Abans, però, voleu sortir de festa o què? Una miqueta, no?
2: Home,
0: sí. Si vols, pots viure al Mediterrani Festival. Aconsegueix l'entrada abans que s'esgotin. L'1 d'agost a Roses, s'omplirà d'estrelles amb Mike Tower, Jesse Reyes, Winson, Pastis i l'energia de Masia. Amb els seus DJ residents, 14 hores de música i 4 escenaris. A què esperes? Compra ja les entrades anticipades a Mediterrani Festival. Balbones, Flash FM, som l'emissora oficial del Mediterrània Festival.
7: Demà a l'examen et preguntaran per nosaltres. Flash Urban.

0: Quina temazo, aquesta d'Omar Cours, això que es diu Coco.
1: Sí, fa molt estiu aquesta cançó.
0: Vendrà el Coco i te comerà.
2: Jo sempre ho dic, prefereixo la germana, la Coca. Sempre...
0: Per favor!
2: Sí.
0: No!
2: Sí.
0: Va, acabat. Tenim el Gio en directe al Flash Urban. Pots trucar ara mateix i fer-li la pregunta que vulguis.
3: 93 545 68 68.
0: M'has de fer un vídeo. Hola, Gio.
2: Gio, sí.
1: Clar, és que a més és...
0: El Gio està fuertote, eh?
1: Està fuertote i...
0: És entrenador personal.
1: És coach.
2: Coach fitness, eh?
1: I és molt actiu a les xarxes. El podem buscar com Gio Fitness.
2: Sí, ets es podria dir que ets culturista o no?
4: No,
0: vale.
1: No, és tío bueno estàndard.
2: Vale,
0: però bueno, eh? Hola, bona tarda.
5: Què passa, cobres?
0: Hombre.
2: Dios, Lolo, què passa?
0: Lolo, com estàs?
5: Sí, però...
0: Com estàs, Lolo?
5: Bueno, vostè ha de fer un petit apunt allò que de liar-se a la discoteca.
1: El
2: què?
5: Quan tindries a la discoteca, jo penso que sí que has de saber si l'altra persona és una persona trans o no.
1: Ah, vale.
0: Tu penses que sí que ho ha de dir, la persona, si és trans o no?
1: T'ha passat algun cop, Lolo?
5: No m'ha passat mai. En cas no m'ho he passat tampoc perquè tinc dona i no vaig a lligar a la discoteca, no?
1: Molt bé.
5: Però això, que ho has de saber. Perquè com que jo respecto que tu siguis el que tu vulguis ser, tu has de respectar que jo soc hetero.
0: Sí, però Lolo, si és només per liar-te un besito i ja està, tu creus que la persona t'ha de dir abans que és trans?
5: Sí, penso que sí.
0: Abans de liar-vos, però només per besitos i punto, eh?
5: Hola, jo per lo que sigo.
1: Però si no li has de tocar els genitals, que més te doni el que tingui.
0: Exacte.
2: Clar, si t'ha entrat... Jo
5: penso que has de saber, perquè és el que t'he dit. Si jo respecto que tu siguis homosexual, que sigues...
2: Però, Lolo, escolta'm una cosa. Si a tu t'entra per l'actitud i per la vista i per com és la persona, vull dir, per què t'ho ha de dir? Si en el fons és el mateix. És com si
0: no heu de follar ni res.
2: És com si jo t'he de dir si tinc antecedents penals o si tinc... No, és informació que no cal. En l'àmbit del moment, doncs és el mateix, no? O sigui, no...
1: Clar, i Lolo, si tu ets un tio hetero i te lies amb una tia trans, continues sent un tio hetero.
4: Exacte.
0: Dios!
1: T'està traient una tia.
2: Clar.
1: El trans és com el cognom, però...
4: És la transició.
1: Exacte.
4: Clar. Simplement això.
1: Però és una tia, tu ets hetero, bien por ti, o no sé.
2: Però... Clar, el Lolo té por que...
4: Una altra cosa és que no t'agradi i hi hagi una clar, cosa o una
0: clar,
4: altra.
0: Lolo, una pregunta. Si aquesta persona, aquest noi, o noia, que estàs a punt de liar-te, et diu que és trans, t'hi liaries o no t'hi liaries?
2: S'ha dormit el Lolo, l'hem
0: Lolo?
2: Avorrit.
0: Lolo?
1: L'hem espantat.
2: Lola Lolita?
4: Clar, perquè no és el mateix, potser s'ha fet la vaginoplàstia. Clar, ara pues, si no...
0: Uau, el Lolo ens ha penjat, eh?
2: El Lolo s'ha ofès amb nosaltres.
1: Ens l'hem menjat amb patates, molt bé, equip.
0: Per favor.
1: Molt orgullosa.
0: Vale, el tema és, si algú vol opinar, que opini.
1: Ojo, que truque.
0: Si un home s'està a punt de liar amb una noia trans, o al revés, i només s'han de liar, ho ha de dir-ho a la persona trans que és trans, sí o no? Nosaltres creiem que no, si només són besitos i punto.
2: Si és un besito...
4: Jo perquè no surto de festa, però considero que no, és un besito. És com si ara li dono un a ell.
0: Aquí?
1: Que t'ha agradat?
0: Hola, bona tarda.
5: S'ha tancat la teva...
0: Ah, vale, quin susto, Lolo.
1: La cobertura.
0: Vale, Lolo, el que et dèiem, si la noia et diu que és trans, t'hi liaries amb ella o no? Però només amb petons.
5: No.
0: Eh?
5: No.
0: Però no hi ha sexe, eh? Només hi ha petó i punto.
5: No, res.
0: I per què no? I per què no?
5: Pues perquè no. No sé.
1: Le teme a l'èxit, el Lolo.
2: Clar,
0: però és una noia igual.
1: Pues si és una tia guapíssima...
5: No, ja t'he dit que no, perquè... No, és el meu estil.
0: Per què no, què?
5: No és el meu rotllo, no sé.
2: No és però quin rotllo, Lolo? Si estem parlant que és una noia.
0: És una noia.
2: És una noia. No, no és diferent, no és... saps el que vull dir?
4: Potser és un prejudici com un jutge d'ell, no?
2: És un prejudici molt arcaic, sí. Que entenem que el Lolo ja té una edat. Lolo, tu que tens 40 i pico tacos, no? Més o menys?
5: 39.
0: Claro,
1: vale. Clar, o sigui, una cosa, Dios. Per exemple, una dona... O sigui, jo sóc una tia cis, vale? Una dona trans pot ser molt més femenina que jo, en plan, te pot atraure molt més que jo.
0: Però no ha d'haver-hi sexe, Lolo. És només un lío i punto.
4: Claro. Et puc preguntar, Lolo?
5: Dime.
4: Però no et liaries amb una noia trans amb penis o vulva o s'hagi operat o no? És a dir, no.
0: És un fet que no et liaries amb una noia trans. Estigui operada o no estigui operada?
5: Correcte.
2: Bueno, bueno, i amb un home trans, Lolo, clar, al final...
1: Clar, ah, clar, si, si és un home trans, sí, amb vagina, que sembla que t'agraden molt...
2: I te dice, no, Lolo, si jo era chica, hombre, por favor, venga, Lolo, líate conmigo. No, no, Lolo, hombre. No,
0: aquí ens has decepcionat una mica. Sí.
1: Bueno, per sort, el Lolo te dona i és fidel i no... I no sortirà de la seva dona.
2: El Lolo no ho sap, però és dona trans, la seva dona.
1: Si s'entere, potser se divorcia.
0: Va, de seguida més trucades. I la pregunta que fem, va, a veure, és un debat que m'està agradant, que està bé,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, sí, no, no, totalment.
0: Si algú més vol contestar la pregunta, és dos persones estan a punt de liar en una discoteca i un dels dos és trans. Ha de dir només per besitos, només per liar-se, no ha d'haver-hi sexe? Exacte. Ha de dir la persona trans que és trans, sí o no?
4: Ja, ja, en quin moment, clar.
1: Ah. Ei,
4: espera, un moment, un besito, però...
2: Clar, quan li convida un chupito o quan estan a punt de darse el pico i dice, espera!
0: Ja.
2: No!
0: No, que soy trans!
2: A trans! A trans!
0: Vinga, va, a veure si algú més vol contestar aquesta pregunta.
3: 93 545 68 68.
0: Clar, perquè què ha de dir la persona? Que no, que soy trans!
2: Esperat, esperat!
1: Gent, jo vos amb bisexuals i pansexuals, som lo millor. De tot el col·lectiu i de fora del col·lectiu som lo millor.
0: Pregunta,
1: no tindreu
0: Marta?
1: Problemes amb nosaltres.
0: Puc fer una pregunta i me l'has de respondre en menys d'un minut? Per ignorant. Pansexual, pansexual per la gent que no us... De què va?
1: Bueno, és l'etern debat. Els bisexuals, en principi, els agraden homes...
4: O dones.
1: I dones.
0: Vale, sí. I els pansexuals?
1: Els pans, diem, que ens pot agradar qualsevol tipus de persona. És a dir, gènere fluid, gènere neutre... Ens agrada la persona independentment de lo que sigui o lo que tingui.
0: Clar. Vale.
1: Què passa? Que aquí hi ha un debat molt gran que a mi em fa molta mandra.
0: Dios. Vale.
1: Sí, jo dic que sóc bi per acabar la conversa ràpida. Si m'hagués d'etiquetar, me diria que sóc pan. Però
0: perquè
1: sincerament...
0: no et fixes amb el gènere, et fixes amb la persona.
1: Exacte, o sigui, vale. M'és absolutament igual el que tinguis o com te vesteixis. Si m'agrades, m'agrades i no li dono més voltes. Mm-hmm. No, no com el Lolo.
2: L'important és la companyia, d'allà el nom Pans and Company, saps o no?
0: Exacte. Ah, molt bé.
1: Molt bé, Tomàs. T'has guanyat el sou.
0: Pans and Company.
1: I s'escriu això.
3: El Miquel i el Tomàs no estan per tonteries. Huh? Oh, sí.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Què significa per tu aquest programa? A veure...
2: Buah, per mi sou la canya, sou la puta polla, tio.
3: Molt bé,
2: ens
3: home.
2: Ens riem mogollón, tio, sou uns cracs, musicote, bueno, de tot.
0: I a tu? Què t'ha passat avui? Recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat.
1: Són les 9.
4: A dormir.
1: I els nens han d'anar a dormir, ja no poden trucar al Flash Urban, però sí que poden escoltar.
5: Aquest és un missatge pels nens i les nenes. Bé. El Flash Urban us desitja bona nit.

0: Són les 9 en punt i els nens ja no poden trucar, però sí que es poden escoltar, eh?
1: Sí, exacte. Ens escolteu, no ens truqueu, i si voleu que algú truqui, que siguin els vostres pares o tutors legals.
0: Va, que comencem nova hora fins les 11, si t'acabes d'incorporar al Flash Urban. Avui ens acompanya el Gio. Hola, Gio!
2: Què passa?
0: Com estàs?
3: Mira,
1: se ha soltat el Gio!
3: És que, a veure, aquesta cançó fa uns mesos era per ella, també us dic.
0: El Gio és un noi trans que avui ens visita i està disposat a escoltar les vostres trucades. Li podeu fer la pregunta que vulgueu, sempre que amb respecte, això sí, vale? Sí. Li podeu fer la pregunta que vulgueu i a partir d'aquí ell doncs, us contestarà amb tot l'amor del món.
1: Ara.
0: Vinga. Amb molt d'amor, eh, el Gio?
2: Sí, amor.
1: I si us porteu malament, amb molta mort.
0: Per favor. Hola, bona nit, qui ens truca?
4: Mohamed.
0: Mohamed, baixa'm el volum de la ràdio, sisplau.
1: Déu-n'hi-do.
0: Si no s'acopla. Des d'on ens truques,
4: Moja? Ara m'escuches?
0: Sí, perfecte.
4: Ara sí. De Lérida.
0: De Lérida,
3: molt bé. Ah, molt bonic.
0: Lleida.
4: Yo llevo tractor todo el día, tractor en campo.
0: Ah, sí? Molt bé.
1: Gràcies, hermano.
0: És el pagès de Lleida, el Mohamed.
4: Quina pregunta, Mohamed pagès.
0: Quina pregunta li vols fer al, al Gio?
3: Al Gio.
4: Fuà, pues no sé. ¿Tiene sorpresa o no?
0: ¿Tiene, ay, què vols dir, si Mohamed tiene sorpresa o no?
4: Chorizo desde de
2: bellota.
0: A veure, casi te polla o no, bàsicament, no? Pots dir les coses clares, Mohamed, saps?
3: Una pregunta, Mohamed, no,
4: que mi mujer está escuchando, seguro.
3: Bueno. Mohamed, te vols tirar el Gio i per això li preguntes.
0: ¡Dios!
4: ¿Cómo?
2: Per privat, home!
4: Privado? Per apretar, yo tengo que poner la catifa, ¿eh?
1: La catifa, es que los Mohameds son muy viciosos, ¿eh?
0: Es la catifa.
1: La alfombra, supongo.
0: Ah, vale.
3: Sí, ¿no? Pero ¿para qué?
1: Pues para hacerlo en
4: para
1: el suelo.
4: Para tapar lo que no quiero ver.
0: ¡Dios!
3: Però... Ara li ha sortit accent russo.
1: Sí, sí.
3: Aquest Mohamed té doble nacionalitat.
0: Bueno, Mohamed, la pregunta que vols fer, doncs, quina és?
2: Si tengo chorizo, no, vaya.
4: Vamos. Si hay sorpresa o no hay sorpresa.
0: Sorpresa, ens referem amb la tita, bàsicament.
4: Claro.
3: Vale, no tens perfecte. Per què respondre
0: preguntes
3: personals.
0: Doncs, Gio, vols contestar aquesta pregunta? Com et sentis més còmode.
3: Sí, no estàs obligat a donar explicacions a ningú.
1: I menys el Mohamed barra Putin, perquè clar, va canviant d'accent.
0: Clar, bàsicament, vols saber si el Gio està operat o no.
4: Claro.
0: Com vulguis.
4: ¿Hay posibilidad para estar con Hasma o no?
3: ¿Qué? Mohamed, una pregunta. ¿Tu què tens entre les cames?
0: Dios.
4: Yo, un par de huevos y un salchichón.
3: Vale, ¿y cuánto me deixen?
4: Esto, pregúntale a Fátima.
3: Ah, vale.
2: Pues, que me lo pregunte Fátima, venga.
0: ¡Oh, mos!

0: Molt bé.
1: Quin pas de fotema.
0: Vinga, Mohamed, que vagi bé.
2: Adéu.
0: Adéu.
3: Mare de Déu, la pinya, tio. Que covard.
0: Però bueno, que sapigueu... Mira, que
4: no, Moham... però puc escollir el tamany, així que se la puc ficar com vulgui.
0: Dios!
2: Ara!
0: El Mohamed ve la pregunta perquè, perquè veieu que les preguntes podeu fer les que toqui la gana, eh? I a partir d'aquí el Gio escull si la respon o no la respon. Sempre
3: efectivament.
0: Això sí, vale?
2: Exacte, ja sigui a través del telèfon 93545-6868 o també recordem el WhatsApp 699-69-69-69.
0: Si vols fer-ho a través de WhatsApp...
5: Envia'ns un WhatsApp! 699-69-69-69.
0: Està bé.
5: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.
6: Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Això estic movent tot a Sant, és el Hagel. Anem cap al telèfon, cap al 935456868. Tenim el Quim de Sant Cugat. Hola, Quim, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Com estàs, Quim?
2: Ei, Quim.
1: Molt bé, i vosaltres?
0: Doncs pues molt bé, Quim. Avui estem molt ben acompanyats.
1: Ja ho veig. Doncs el cas és que us havia escrit per WhatsApp per fer, bueno, comentar aquest reel que havíem vist d'aquesta noia que havia passat una nit amb un noi, i ella és una noia trans.
0: Vale.
1: I el cas és que no li va dir, o no va sorgir, el dir-li que ella era una noia trans. I van passar la nit junts, i el noi, el dia següent, quan va descobrir que era una noia trans a través d'Instagram, li va retreure i es va enfadar amb ella i li va dir que era una mala persona i una mentidera.
2: Mala persona, li va dir? Home, tant com això... bueno.
3: Sí, crec que la tia va ficar captures al vídeo, si no recordo malament.
2: Vale.
1: Sí. Sí.
0: I doncs què volies dir amb això?
1: Clar, doncs jo al principi estava temptat de pensar, doncs, ostres, jo crec que la persona trans, doncs, potser té la responsabilitat de dir-ho. Però llavors, veient el vídeo i després els comentaris, clar, el que deien és que realment quan passes una nit amb una persona que no coneixes, doncs te la jugues a no conèixer en profunditat aquesta persona, i no només amb el fet de que sigui trans, sinó altres coses teves que, si t'importen, potser les hauries de preguntar abans de passar la nit amb ella. I no tant la persona trans ser la que ho explica, no?
3: Clar, però, o sigui, jo tinc el dubte de si tu te tires a una persona... No, vull dir, aquesta noia entenc que tenia una vaginoplàstia, sí. Per això aquest noi no sabia que era trans.
0: No va dubtar en cap moment.
2: Sí.
3: Tu passes superbé i fins al dia següent no tenen interès de que és una persona trans. Jo me pregunto, què collons més te dona si aquesta persona té vagina, que entenc que és el genital que a tu t'agrada, i t'has passat bé?
4: Jo crec que és més com, ai, què diran els meus amics, la meva família, tal. Perquè clar, és com, dona trans, i trans és com, espanta la gent. Que...
2: Ja. A veure, no sé, si havia sido una cita d'una noche, no passa res. Ara bé, potser a l'home, jo què sé, es van agradar i volien quedar més cops i ell va considerar important... És que no ho sé, no tinc ni idea quina era la dinàmica interna d'aquests dos.
3: Bueno, jo no entenc quina era la pregunta de...
0: De Quim. A partir d'aquí, què volies preguntar?
2: A partir de Quim...
1: La meva pregunta era si el Gio, ell ho diria, o ell creu que les persones trans ho haurien de dir, o que cadascú pot decidir si dir-ho o no.
4: A veure, jo ho tinc fàcil, jo ho tinc a les redes socials i parlo d'això, però sé que hi ha molts pocs cops que m'he trobat en situació de dir-ho, i si aquella dona, home, el que sigui, ja veus que dona més, considero que és el moment, però si veus que no i no hi ha química i no fareu res, doncs pues no. Depèn, és el que hem comentat abans. Hem d'escoltar,
3: Des del principi del programa.
0: Vale, o sigui, si és només per liar-se i punto, pues no fa falta. Però si hi ha algú més...
4: No, si ja quedarem aquesta persona, ho ha de saber.
3: Vale.
4: Sí. Perquè potser un lío, però vas a ser casa després.
0: Clar.
3: I una pregunta, creus que això també seria un factor de protecció per vosaltres?
4: Clar,
3: perquè també, si tu li dius per xat abans i reaccione malament...
4: En persona...
3: Ja saps que no has de quedar amb aquesta persona perquè és imbècil.
4: Potser, i també per no perdre el temps.
3: També.
2: Exacte, un tema de... Oye, el tiempo es lo más valioso.
0: Si estius, tothom guanya, d'alguna manera o d'una altra. Exacte. Almenys la situació no és tan difícil si és que la resposta ha de ser negativa.
2: Exacte.
0: No?
2: Exacte.
0: Molt bé. Pues moltes gràcies, Quim. Alguna pregunta més per al Gio o què?
1: No, moltes gràcies a vosaltres.
0: Vinga, una abraçada.
3: Un besito.
2: Adéu, Quim.
1: Vinga, bona nit.
2: Adéu,
0: xaval. Tinc per aquí una pregunta que fan a través de WhatsApp, i és que diuen... Soy padre de dos criaturas, de 2 y 5 años, y la mayor alguna vez me ha dicho que quería cortarse el pelo, y la verdad me gustaría saber si en su caso tuvo que gestionarlo con algún profesional, o sigui, parlant del Gio,
4: vale.
0: O todo quedó en familia. No quiero equivocarme en mis decisiones.
4: Dios. Vale, important, ¿no? Justament, jo també me'ls vaig tallar als 5 anys.
0: Amb 5 anys ja tallaves els cabells.
4: Sí, però perquè ma mare també el tenia curt i era com bastant... No era com algú...
3: Tan radical. Clar.
2: Era un tema estètic, no? Més que un tema d'identitat.
0: Vale.
4: Jo crec que ho hauria de parlar amb ella. També de dir, és molt petita.
0: Té 5 anys.
4: Exacte. Si es vol tallar el cabell, depèn de com, i també si ja... teclada de dir, wishy, no? Aquesta foto, papa. I si li agrada, no té per què ser un home trans, simplement es vol tallar el cabell. No?
5: I punt. I
4: ja
5: està.
4: És com experiència, i perquè ja també ha de provar, entenc, és molt petita. Ha de provar, si no, quan ho farà?
5: Exacte. Si no ho prova ara, no ho farà mai.
2: Totalment.
5: I tenim un parell que insisteixen que parlis, si vols, sí, de quan... Si pots recordar quan ho vas parlar-ho amb els teus pares amb 12 anys.
4: Vale.
5: Si vols, de seguida ens ho expliques. Vale?
4: Vinga, va.
5: I si voleu alguna pregunta més per fer, podeu enviar-nos un WhatsApp ara mateix. Va.
6: Envia'ns un WhatsApp. 699 69 69 69.

0: recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat. Flash. Si vols viure el Mediterrània Festival, aconsegueix l'entrada abans que... Bye, bye, no en quedi cap. L'1 d'agost, Rosa s'omplirà d'estrelles. Mike Towers, J.C. Reyes, Winson, Baswell, Pastis i l'energia de Masia amb els seus DJs residents. 14 hores de música i 4 escenaris. Mediterrània Festival, l'1 d'agost a Roses. Què esperes? Entrades disponibles a mediterraniafestival.es. Flash FM, emissora oficial.
1: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
0: Andorra. Flash FM 93.8.

0: calentón.
1: Si no t'agrada Flash FM, és que t'estàs fent gran. Et volem escoltar. Truca al 93-545-6868. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.

0: Això es diu loquita. Jay-Z Reyes, ¿te pones loquita cuando te tocó, Tomás?
1: Depende de dónde.
0: Por favor.
1: Si me tocas los huevos, sí.
0: Me pongo
1: muy loco.
2: Marta, ¿a tu t'agrada que t'estimulin els collons?
1: Marta, ja ho saps, no dissimulis.
0: Marta, ¿y tú te pones loquita cuando te toco?
2: Ah, si me toques, sí, sí. Vale. Però com que no em vols tocar ni amb un pal...
0: Per favor.
1: Per què, Marta, no et vol tocar? Explica'ns.
2: No ho sé. Explica'ns. Pot ser té nòvia o algo.
0: I si jo, ¿tú te pones loquita cuando te toco, loquito?
3: Em poses nerviós.
0: Per favor.
2: Li agrades?
0: No estic a favor.
1: Déu-n'hi-do.
0: Bueno, va, tenim el telèfon lliure.
4: 93-545-68-68.
0: Recordem que avui tenim el Gio. Hola, Gio.
5: Hola.
1: Què passa, Gio?
0: El Gio és un noi trans que avui ens visita al Flash Urban i obrim les línies perquè li pregunteu el que us dongui la gana. Que sí, Gio? Estàs disposat a escoltar-ho tot, eh?
5: Tot.
1: Mira, estava ben aigua per recuperar veu, vale? Per posar-se seriós. I atenció, perquè fins ara hem tingut polèmiques guais que hem comentat aquí. Sempre amb respecte, recordem i insistim. I molt bé tot, molt bé.
2: Sí, estic molt contenta amb la nostra audiència, no donava un duro i molt bé, molt respectuosos, així m'agrada.
0: Gio,
1: perdó. No, merci per l'incís, Marta, volia dir.
2: Jo sempre portant informació de qualitat.
0: Gio, diuen que ens parlis de quan els hi vas explicar als teus pares amb 12 anys que et volies canviar de sexe.
3: Vale, va ser abans, però vale.
0: Va ser abans?
3: Sí, abans o així. Jo estava al llit, estava a punt de dormir i clar, jo dormia amb ma germana, amb una llitera. I vaig baixar el cap i li vaig dir, Nadine, saps què? Jo soc un noi. I diu, ja ho sabia, jo, bueno, sorpresa. I bueno, vam estar preguntant ara com li dic al papa, com li dic la mama...
0: Per tant, la teva germana bessona ja s'olorava.
3: Sí, clar.
1: És que entre els bessons jo crec que hi ha una connexió forta que ja saps intuir coses que no es veuen.
3: Sí, estimo molt. Em va ajudar molt. El primer li vaig dir a ma mare perquè visc amb ella i el meu pare, justament, no sé si a l'estiu vaig anar cap allà, i sí que li vaig explicar tot molt bé, tot molt guai, i en tot moment em vaig tindre recolzament.
0: No vas tenir problema ni amb el pare ni amb la mare, en cap moment.
3: Mai.
0: La reacció amb la teva mare, per exemple, com va ser amb ella?
3: No me'n recordo, però és que ja es feien la idea o pensar que eres lesbiana o això, serà una o una altra, no, al final.
0: Vale.
3: Sí.
0: Si ara mateix hi ha un noi o una noia que, bueno, que també tingui aquesta edat de quan els hi vas dir als teus pares, què els hi diries? Que li passi pel cap alguna?
3: Primer ho han d'entendre molt clar, perquè les redes socials també et poden confondre, però si ho tens clar, el que recomano és que puguis parlar amb algú de confiança, ja sigui algun amic o algun familiar, i que aquesta persona t'ajudi a comunicar-ho al reste de la teva família. Perquè hi ha moltes vegades que ens col·lapsem un i ja no sabem com dir-ho ni què, i és com, bueno, ja passarà el temps. No, és que no és una cosa que passa i després no. Un home trans neix i després d'uns anys ho sap, o més tard hi ha homes trans que ho han sapigut, bueno, no sapigut, no, han sortit de l'armari amb 30, amb 40, amb 10, amb 20. És a dir, això és un món molt paral·lel.
0: Vale, molt bé. Doncs, si ara mateix hi ha un noi o una noia que també tingui, bueno, que se li hagi passat pel cap en algun moment o alguna cosa, i li vulgui preguntar al Gio en directe i com ho ha gestionat ell, o que vol que li donis algun, no sé, alguna recomanació o alguna cosa, doncs a veure si ens truca i ens ho explica, no?
3: Sí, i si té vergonya, igualment em poden escriure per Instagram, geofitness.com/, i allà podeu preguntar-me qualsevol cosa.
2: Clar, també pot ser algun familiar, algun amic, d'alguna persona que hagi sortit de l'armari últimament, o no últimament, no? I que també que tinguin aquest espai per poder preguntar-li al Gio com han de reaccionar, si...
3: O com li puc ajudar al meu fill. Això ja m'ho han preguntat.
0: Sí?
3: Sí.
0: Bé, que hi ha pares que s'oloren que els seus fills poden ser trans, per exemple.
3: Sí, o familiars, i no saben com ells, i com ho faries, o com li puc ajudar. I jo els diré comunicació, i que sobretot es sentin recolzats i que puguin parlar amb una persona, perquè al final, quan estàs transicionant al principi, el que vols és un clima càlid i poder parlar, i realment, perquè estàs en un moment de confusió, i el que necessites és comunicar les coses i que et digui, ei, doncs me podem fer això, sobretot la gent que és menor d'edat. Si ja són majors d'edat és una mica més fàcil, perquè no necessiten l'autorització, perquè si ara es volen hormonar. Tenim sort a Espanya que els menors d'edat es poden hormonar. És a dir, això ja és un pas bastant gran comparat amb Latinoamèrica, per exemple, que ho tenen més complicat.
0: Vale. Molt bé, recordem el telèfon lliure per si voleu trucar.
4: 93 545 68 68.
2: Perquè, una pregunta, tu saps a partir de quina edat necessites l'autorització? O sigui, són els 18 o és abans?
3: Si és major d'edat a Espanya, ja pots fer el que et doni la gana.
2: Vale, però si tens 16, t'has d'esperar.
3: No, et pot acompanyar. A mi m'acompanya la meva mare.
2: Ah, vale.
3: O, bueno, un 16 està autoritzat. Si ets menors de 16, sí que t'acompanya normalment la teva mare o pare.
2: Vale.
3: O tutora la...
0: Tomàs, també tenim el WhatsApp, per si voleu parar per WhatsApp i us fa vergonya trucar.
1: Sí, sí, exacte, 699-69-69-69, ja sigui via nota de veu o via missatge escrit. I vull recalcar una cosa, que és veritat que moltes vegades preguntem, doncs això, hòstia, com puc dir als meus pares o familiars que vull ser trans o que vull fer la transició, que vull donar el pas, però poques persones pregunten, ostres, com he d'actuar jo amb una persona que vol fer la transició? I és un concepte interessant.
3: Escolta.
1: Això ho ha fet abans el pare, de fet, que ens comentava que la seva filla de 5 anys volia tallar-se els cabells i potser fer-se un mes d'estàndard masculí, per dir-ho així, no? Doncs això està molt bé.
0: De seguida, més trucades. Vinga, 935456868. Avui en directe aquí, des del Flash Urban.
4: Demà a l'examen et preguntaran per nosaltres. Flash Urban.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: El Lleida Blau és un nom.
2: Ah, sí?
1: De la, sí, de la Mare de Déu del Blau.
3: Ah, mira, hi ha noms de colors, clar, rosa. Rosa, ja,
1: no,
3: clar.
1: Violeta.
3: Violeta. Blanca. Negra no hi ha, de nom. És veritat, no, però és veritat.
1: És veritat.
3: Es diu molt, però no és un nom. Per què rieu, companys?
0: I a tu, què t'ha passat avui?

0: Bad Bunny, això és un baile inolvidable al Flash Urban.
1: Jo, de veritat, ojalà la gent pogués escoltar el que estem dient a l'estudi, perquè és superinteressant.
0: Fliparíeu.
1: Ara el que estem parlant sobre la Marta i el Gio,
0: un salseo, per favor.
1: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
0: Llàstima que no ho podem dir-ho.
1: No podem dir-ho.
2: És secret, confessió.
0: Hola, Joan Josep. Bona nit.
3: Sí, hola, ja sou aquí. Ja he vingut de la cuina. Jo sóc la iaia Conxita de Torn, eh?
0: Per favor, molt bé. El iaio Conxito.
3: Sí, perquè tenim una edat, d'acord, però és que a partir dels 30 anys penso que no tenim ni puta idea de tots aquests temes que els joves, gràcies a vosaltres, ens estan ensenyant.
0: Molt bé, Joan Josep.
1: Molt bé, la iaia Conxita. Vamos.
0: Molt bé.
3: Vamos, venga.
0: Quants anys tens? Quants anys tens?
3: La 64.
0: 64.
3: La qüestió és que volem aprendre, i qui millor que vosaltres, per, no vosaltres com a presentadors, sinó que ens feu arribar aquestes persones que poden parlar en primera persona.
2: Exacte.
3: Perquè tenim assignatures pendents i necessitem millorar.
0: És
3: vale?
0: La idea, molt bé.
1: Molt bé, Joan Josep, destacant la nostra bona feina. Bé.
3: Quina, nervios, madre
0: mía. Quina pregunta li vols fer al Gio?
1: S'ha posat
3: catxoc. Primer, agrair que he après la paraula transició i preguntar-li al Gio si hi ha més transicions de noi a noia o més transicions de noia a noi.
0: Bona
3: i deixar
0: pregunta.
3: També la pregunta en l'aire.
0: Espera, espera, espera, espera, espera, espera, espera, espera, espera, espera, que respongui aquesta i després fas l'altra pregunta.
3: Ok.
1: Anem per parts, Joan Josep, anem per parts, si us plau.
3: Anem per parts, comencem per les parts.
0: Efectivament, les parts altes. Gio, més de noi a noia o de noi a noi?
4: Crec que ara està bastant 50-50. Tampoc tinc una estadística, mira això, no sé què. Però sí que vull dir que gràcies a les dones trans existim nosaltres. Perquè el primer fet de transsexualitat va ser gràcies a una dona negra trans, si no m'equivoco.
0: Vale, o sigui, un...
3: Molt bé, nosaltres com a persones grans...
1: Joan Josep,
3: no trans,
1: espera,
3: grans,
1: que estem contestant.
3: Perdó, baixa la ràdio, nena, que està massa forta.
0: Ah, això m'agrada,
1: si
0: molt bé.
1: Si estàs sol, no t'inventis que estàs amb algú.
0: Per tant...
3: Que guapo, però si sapiguessis les animalets
1: perdó,
3: que tinc
1: perdó.
3: Per aquí...
1: Va, prou.
0: Favor.
3: Va, favor. Ai, madre mía.
0: Podem fer les coses bé, sisplau?
1: Miquel,
3: sí.
1: Estaves parlant de la persona transnegra, no?
0: Sí,
3: Ja he callat, ja he callat, no dic res.
0: No, a veure si és veritat que calles.
2: Espera,
3: no ho puc creure ni jo.
2: Gio, per un nom.
0: El que ens has dit, Gio, que la primera persona que va ser trans va ser un noi negre, va ser que va passar-se a noia.
1: O potser era un noi blanc, t'imagines, a lo Michael Jackson.
0: Dios, no, ja seria el colmo.
2: No, que ho hem buscat per ficar-li nom.
4: Ho hem buscat i posa Marsha Johnson. Era una... És una dona trans, negra, que va, doncs, gràcies a ella, i també vaig fer un vídeo, de fet, al Dia de l'Orgull explicant tot això.
0: Va ser la primera persona que va fer una transició, doncs.
4: Exacte.
0: Vale, molt bé. I l'altra pregunta quina era, Joan Josep?
3: Bé, amb moltes coses. La segona qüestió és, la polla no està mitificada?
2: Què vol dir això?
0: Mitificada, què vols dir?
3: Dit d'una altra manera, no som massa polles centristes.
0: Què vols dir?
3: Nosaltres, les persones grans, veiem molt més transicions de noi a noia que no la inversa.
2: Vale.
3: I això que és que som més visibles, que som més obertes, més clares, les persones que fan aquesta transició, i l'altra queda més reservada, pregunto, eh?
4: Com?
2: O sigui,
4: no entenc bé la pregunta.
2: Sí.
3: No, jo tampoc.
2: És més...
0: No, clar, és que no t'enteres ni tu mateix, rei.
2: Sí, és
3: el problema
2: explícit.
3: És fer una pregunta que és el més difícil que hi ha. Va, sisplau, psicòloga, ajuda'm.
2: Sí, a veure si entes bé la paraula. Ai, la pregunta. Si es veu més, o sigui, si s'evidencia més quan passes de ser un noi a ser una dona trans que no passa al revés, o com?
3: Correcte.
2: Vale. A veure, t'he sentit perquè, bueno, no ho sé, vull dir, ja ho respondràs tu, però jo, per exemple, sóc una tia cis i jo porto faldilla, porto pantalons, jo podria portar el cabell curt i no per això me llegirien com un tio. En canvi, si és al revés, potser sí que hi ha com un esglaó més gran, no sé si m'explico.
3: Sí, jo crec que sí, estic d'acord amb tu, eh?
2: Ho has entès, Gio, no. Carinyo? No ho has entès.
0: Jo, sincerament, tampoc m'he enterat gaire,
1: no,
0: però bueno.
2: Vale, per exemple, a tu... o sigui, el canvi que vas fer de tallar-te el cabell, de no voler portar vestits...
4: Sí, he de dir que els homes trans al principi depèn, però sí que hi ha molts homes trans que és molt més fàcil, ja sigui perquè té com es, faccions trets, més sí, masculines, o realment ja se li veu, perquè mm-hmm. té una carona pues, més neutra. Sí que les dones trans és una mica més difícil, i sobretot si ja són més grans, perquè el que és la barba,
2: la nou, la bola,
4: els veïs facials, la musculatura, l'estructura, és molt marcada en un noi.
0: Clar.
4: I clar, no és el mateix passar d'un home a una dona a una dona a un home, perquè és, de dona a home és un escaló com cap a des, com més fàcil per arribar d'una forma, comparant diferents trets del principi.
2: Vale.
0: T'ha quedat més o menys clar, Joan Josep?
3: M'ha quedat superclar.
2: Molt perfecte.
3: Bé. A més, agraeixo que el tema dona molt de sí, i seguiríem fent preguntes i m'agradaria bueno, si més ten... que truqués a altres persones.
0: Sí.
3: Jo agraïc que de tant en tant poseu Jamaica Bam Bam, que ho vaig aprendre aquí fa uns mesos, i ara posen totes les emissores del món.
1: És una cançó, Jamaica Bam Bam és una cançó electrònica que li agrada molt al Joan Josep.
3: Sí, m'encanta. I després, abans d'acabar, tot lo trans és un problema en aquest país, jo no sé per què. Eixos transversals, un problema, no s'arriben a donar mai. Les capelletes, un individual, si fas una capella transversal, ja t'has carregat l'església i cau tota sencera.
1: És que el Joan Josep té una cosa que quan creus que és normal, després el veus i està com una puta cabra.
0: No,
1: ja...
0: està fatal.
3: Correcte.
1: Ha passat més d'un cop, això, sí.
3: Correcte, una abraçada molt forta.
0: Vinga. Per favor, adéu. Quina persona més rara.
1: És veritat.
0: Déu-n'hi-do.
2: Home, però ha fet preguntes interessants.
0: Això sí, almenys.
2: Després
0: per favor.
2: Ja s'ha descarrilat una mica.
4: Així és veritat.
0: Hola, bona nit.
2: Hola.
0: Hola, bona nit. Hi ha algú que no contesta.
1: Ei, hola.
2: Ja comencem.
0: Pues res, és igual. Pues venga.
5: 93 545 68 68.
0: Avui tenim el Gio, que és un noi trans que ens visita aquí al Flash Urban i està disposat a escoltar les vostres preguntes. Li podeu preguntar el que vulgueu i ell us ho respondrà. Vinga, truca'ns ara.
1: Sempre amb respecte, eh? Recordem i...
4: Agraeixo que la... La pregunta estigui preparada, que si no estem aquí mitja hora intentant entendre la pregunta.
1: Sí, té raó, sí. Gio. Preguntes directes, vale, i que siguin fàcils d'entendre, i a més, vocalitzeu, que a vegades sembla que teniu una piruleta a la boca.
2: Efectivament. Per no dir altres coses.
0: Dios!
5: Exacte. Som bisexuals. Ens agrada el vi i el sexe. Flash Urban.

0: Colpito del Quevedo i Nueva Línia a través del Flash Urbana, Flash FM. Avui que tenim el Gio. Hola, Gio, bona nit.
1: Fins, hola.
0: Hola, Gio.
2: Hola.
0: Com estàs, Gio?
2: Molt bé, aquí estem, esperant.
0: Molt bé. Esperant les vostres preguntes per fer-li al Gio. És un noi trans que avui ens ha visitat al Flash Urban i li podeu preguntar el que us doni la gana a través del telèfon de la ràdio.
3: 93-545-6868.
0: Efectivament, 93-545-6868 és el telèfon del Flash Urban a Flash FM que tenim obert. I, Gio, que podem preguntar el que vulguin, sempre en respecte, eh?
2: Exacte.
0: Molt bé.
2: Les preguntes ben plantejades, sisplau.
1: Fins ara, què tal?
2: Bé, preguntes de tot, no?, al final.
0: S'estan portant bé els oients, no? Són
2: sí.
0: Monos.
2: Sí. Mira, Mohamed!
0: Bueno,
1: Mohamed.
0: Tio, per favor!
1: Lolo? Lolo ve.
0: On està el Tomàs? S'ha marxat el Tomàs? Estem sols. Ens hem quedat tu i jo sols a l'estudi, Gio.
2: Que bé.
1: Bueno, jo, si voleu, miro.
0: Sí, tu mira, Marta, tu mira el que hagis de mirar.
1: No em deixeu tocar res.
0: Per favor.
1: M'hauré de tocar jo, no?
0: Per favor.
3: 93-545-6868.
0: Avui t'has tocat, Marta?
1: De moment no, però la nit és molt... És
2: llarga.
0: És molt llarga per tocar-te, no? Vale. Atenció amb un missatge que ens acaba d'arribar al WhatsApp, vale?
4: Jo.
0: Flipareu, eh?
1: Música de tensión.
0: ¿No os da vergüenza hablar en un horario para niños en una radio pública? No es una radio pública esta, pero bueno.
1: Señora, infórmese.
0: ¿Hablar de una niña de 5 años quiere hacer la transición es buena noticia? Somoditas, me daría vergüenza. Espero que estéis orgullosos de no que no os hayan abortado, por favor.
1: ¡Hola, hola!
5: Bien dicho, con Franco no pasaba. Bien Bomba. Dicho. Oye, pero ¿qué es eso, por favor?
0: Estiu Brian. Jo vaig a trucar al Brian
1: Escolta,
0: en directe.
5: Brian.
0: El truquem.
5: Clar, panxitada històrica. A veure què diu el Brian, no? Per favor.
1: Com fa que aquesta persona tingui un fill?
0: Diu, no està vergüenza? Doncs no, no ens fa vergonya. Al contrari.
5: Què tal la foto de perfil del Brian? Se'l veu molt gran, com és?
0: Bueno, és un paisatge.
1: Espera, que el Gio vol parlar.
2: A veure, primer escolta, no? El problema de la gent, no escolteu, sisplau. El que he dit jo exactament és no ha de ser perquè... un noi trans...
0: Clar, no ho ha de ser perquè...
2: Cabell, igual que no vol una faldilla i vol un pantaló.
0: Mm-hmm.
2: I amb aquestes edats és molt difícil. I el més important, que he dit, que l'escolti.
1: Exacte.
2: I que faci el que ja li agrada. És una data en la qual ha de provar. Si no, quan ho farà? És això el que hem dit. Vinga, un pató.
5: Claro, ben dit.
0: I a sobre el Brian no ens agafa el telèfon.
5: Home, és que el Brian és un covard. És un covard absolut, Brian.
0: Home, ja... Estaréis orgullosos que no os hayan aportado. A veure, Brian, tampoc ens passem ara, eh?
3: Tomba.
5: Jo, a mi em sap greu aquesta frase. M'he
0: sí.
5: sentit molt atacat.
0: Sí, sí, que flipes.
5: Oye, que te aborten a ti, tonto el culo.
0: Per favor. Hola, bona nit.
6: Hola, bona nit.
0: Hola, ui, la cobertura. Com et dius?
5: Era alien.
6: Sí, la cobertura xunga, ja ho sento.
0: Com et dius?
5: Tranquil·la.
6: Mar.
0: Mar, des d'on ens truques, guapa?
6: Des de Girona.
0: Molt bé, què vols preguntar-li al Gio?
6: Bueno, jo... Primer, dic que l'últim que ha escrit el missatge una mica random, no?
1: Gràcies, Mar. Dilo.
6: Vull dir, no sé, la falta de respecte... Bueno.
0: Molt bé, Mar. Molt bé, Mar.
6: Jo li volia preguntar, amb tot el respecte del món, sense faltar ni molt menys, jo estic totalment d'acord, però jo tinc un dubte, com no sóc mare, però pels meus pares i per als que ho són. Clar, els nens... A vegades, jo he estudiat també educació infantil, treballo amb molts de nens, llavors, clar, a vegades tenen falta d'identitat, no saben ben bé què volen.
2: Exacte.
6: Igual veuen, volen ser més nois, els agrada el que li agraden als nens, a una nena, no?, per exemple, o en un nen, al revés. Però, clar, tant com fer una transició, tampoc. A vegades dius tu, ostres, com distingeixes, no?, el poder acompanyar-lo perquè ell sigui ell mateix o si realment potser no és simplement una falta d'identitat i és algo més. No sé si m'explico.
2: Sí, sí t'explico.
0: Però estem parlant amb nens, eh? I els nens és molt difícil perquè no, són nens, bàsicament. No?
1: Sí, amb clar, nens que no han arribat encara a l'adolescència.
6: O més adolescents, inclús. Vull dir, jo ho veig amb nens de 13, 14, 15 anys, que igual, pues, sobretot amb nenes que van molt amb nois, que els agrada molt el futbol, que és això, que els agrada portar el cabell curt, que tal, que qual...
2: No ens hem d'oblidar que hi ha noies lesbianes que els agrada més aquest rotllo, potser si són més masculines. No han de ser perquè homes trans. No hem de mesclar...
6: Sí. Clar, llavors, això em referia, siguent com a pare, com acompanyes, o la persona que està al cantó, com ajudes per saber realment cap on ell vol tirar.
2: M'explico? Ho ha de decidir ell per això mateix. Jo ho he comentat abans. Els meus pares no m'han dit res. Van esperar que jo faci el pas. Per això hem d'estar escoltant i recolzant aquesta persona tiri per un camí o un altre.
4: Sí. Clar, jo crec que el millor que pot fer un pare és acceptar el que sigui que el seu fill, la seva filla, vulgui o necessiti. Vull dir, si se vol tallar el cabell, que se'l talli. Si te diu que és una altra cosa, pues, que ho digui. Si te diu que li agraden els tios, les ties, res tot, pues, vale. Però, és la seva vida.
2: Molt important, això no només és pare i el que és fill o filla, sinó també ha d'haver un professional darrere.
0: Sí, és escoltar i buscar un professional que també faci d'intermediari entre la família i el nen.
2: El primer...
6: Més això segur que molta gent no ho sap.
2: Clar, ha d'haver un professional. Jo amb 8 anys vaig anar i em van preguntar si em molestaria que em creixia el pit. I jo tenia 8 anys, es va quedar allà i després vaig anar al metge de família i allà ja vam gestionar tot. Òbviament jo ja tenia una... Pues com dir-ho? Una maduresa i un
6: aprenentatge
2: molt més gran amb 11 anys. Clar, no és el mateix amb 8.
4: Però a quin professional te refereixes? Per a que la gent
0: a un psicòleg. Sàpiga...
2: Clar, pots anar a un psicòleg, pots anar al metge, realment algú que realment pugui ajudar amb la transició. Clar.
4: Una cosa, gent, hi ha psicòlegs especialitzats en el tema LGBT, hi ha psicòlegs especialitzats en gais, en lesbianes i en trans. Jo portaria, a poder ser, al menor amb un psicòleg especialitzat en una, dintre del col·lectiu. O si pots especificar millor, per què? Perquè els psicòlegs al final som humans, som persones. I també hi ha psicòlegs que tenen prejudicis, que són imbècils també, perquè al final per ser psicòleg necessites treure't una carrera, ja està. Per tant,
6: això,
4: és possible...
6: Això passa.
4: Vull dir, hi ha gent que fa teràpies de conversió.
6: Vale, mira, jo no sé, jo no sabia que existien, per exemple.
4: Bueno, ara les han prohibit, però intentem filtrar una miqueteta, vale?
2: Vale, una cosa molt important, els que esteu escoltant, també tenim sort a Barcelona, hi ha diferents associacions i també per part de l'Ajuntament que hi ha com... on pots anar a preguntar, per exemple, a trànsit a Barcelona i totes aquestes coses que al final ajuden perquè hi ha més gent que et pot ajudar, que et pot preguntar i realment al final, com passa amb moltes persones trans o de LGTB, doncs allà sí que et poden donar un punt d'informació, com gestionar-ho.
4: I de suport,
0: La visió de la Marc era més mirant un adolescent que veus que el teu fill o l'amic o hi ha algú que hi ha dubtes, que no quadra. Pues, la solució seria més o menys escoltar el nen o l'adolescent i que hi hagi un professional d'amics que faci d'intermediari, almenys.
6: Per exemple, això del professional i de les teràpies i tal, pues, jo no ho coneixia i clar, tu a vegades un com a persona també no saps quin consell donar, perquè igual, segons quin consell donis, igual inconscientment sense voler l'estàs
0: Hi ha professionals, gent que es dedica a saber respondre.
7: Jo entenc que els consells que donen no són de decisió, de dir has de fer tal o qual. Jo crec que són consells en el sentit de hi ha un ventall molt gran de possibilitats on tu pots tirar cap a un lloc o cap a un altre. No és que li digui, oye, no, tienes que hacer esto. Jo crec que és més un, escolta, aquí hi ha gent que t'escolta, pots fer el que vulguis, pensa en tu el primer de tot, etc, etc.
4: Si un psicòleg et diu el que has de fer, fugeix.
6: L'última pregunta que us faig no molesto més.

0: fet. I allà és on et fan l'harmonació i tot.
1: Busca...
0: Però sí, hi ha diferents punts.
2: Normalment
0: si tu
2: és el metge de capçalera, tu ho comentes, sí. I normalment des d'allà ja et comencen a guiar i et comencen a dirigir on t'has d'anar.
0: Però tu busques qualsevol punt, l'XGTB de Barcelona o d'on siguis, i allà ja també t'han d'ajudar.
3: Sí, però com que hi ha gent que són més de poble, igual, més de portatge, igual Barcelona queda superlluny, doncs clar, ho has de buscar igual més per internet, no?, més d'això. Però, per exemple, veus, anar al CAP és una molt bona opció que jo no hagués recomanat mai a ningú perquè no se m'hagués acudit, la veritat.
2: Doncs pues ja està, ja
3: per
2: ho saps.
3: Exemple.
1: Una cosa, dos recursos online, el que ha dit el Gio de trànsit, i després, sí. si sabeu anglès i si no, pues, que us ho tradueixi el xat GPT, hi ha una aplicació de lligar especialitzada en LGBT que es diu Timee, però és que no cal descarregar, o sigui, no te descarguis l'aplicació. Tu busca Timee, tal qual sona, en llatina, i tenen un apartat de for everyone. Llavors, pengen articles i pengen informació sobre bisexualitat, lesbianes, queer, trans, sexual, de tot. Llavors, allí també podeu trobar informació d'ajuda.
2: Molt bé, Marc, què t'ha semblat?
3: Molt bé. Molt bé, la veritat, espero que ajudeu molta gent, la veritat.
2: Gràcies, guapa.
4: Vinga, tia, adéu.
2: Vinga, que arribem a les 10.
5: Flash FM. Són les 10.

Et volem escoltar. Truca al 93-545-6868. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.

0: es Quevedo y Elvis Crespo a Machaca Azul, La Graciosa.
1: ¿Por qué ríes? ¿Es graciosa la canción?
0: La canción graciosa. Las 10 y 4 minuts, això és el Flash Urban, el Flash FM. Si t'acabes d'incorporar, benvingut, benvinguda. Avui que sapigueu que tenim el Gio. Hola, Gio.
2: Hola.
0: El Gio és un noi trans que amb 12 anys, o abans dels 12 anys, va començar la transició i avui està amb nosaltres fins les 11. Tenim el telèfon obert perquè li podeu preguntar el que us doni la gana, sempre amb respecte. Això sí, exacte.
3: Sí que de moment estic molt contenta amb els nostres oients, ho estan fent molt bé.
1: Molt bé, la Marta i el seu complex de professora. Molt bon programa fins al moment. M'està agradant moltíssim.
3: Sí, està sortint coses superxules. Ho hauríem de repetir.
0: Sí, Recordeu, el telèfon...
4: 93-545-6868.
0: Al Gio li podeu fer la pregunta que vulgueu, de l'aspecte que vulgueu, i a partir d'aquí, mentre que sigui amb respecte, si vol el Gio, la contesta.
1: Vinga, va. Fins al moment jo crec que resposta el 99,9% de les preguntes,
0: Sí.
1: Menys el Mohamed.
0: Sense pèls a la llengua.
1: Exacte.
0: Si us fa una mica de vergonya, pues també ens podeu enviar un WhatsApp.
1: Sí, que ja coneixeu el nostre número de WhatsApp, vale? 699-69-69-69, tant per consultes avui com per bromes telefòniques.
0: Vale, doncs vinga. 699-69-69-69.
4: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: Atenció que tinc per aquí això, Gio, que ens pregunten això. Hola.
5: Bona tarda. Bueno, jo li vull preguntar a en Gio, jo conec a una amiga meva que és més petita, actualment és menor encara. Quina edat és la legal o ideal per començar a fer, diguem, el procés sense dependre dels pares? Perquè ella ho vol fer independentment i ho vol fer per ella sola, perquè a casa seu ella fa la seva i té, diguem, autonomia, i no sap com fer-ho, no sap tampoc si ho pot fer tenint 16 anys i...
2: Que és, bueno, una noia o no?
5: Res. Preguntar-li també quan va començar ell, a fer, diguem, a començar a fer aquest canvi. Quan va començar a donar el primer pas? Amb quina edat?
2: Molt bé. Ho hem comentat abans. A Espanya ho pots fer sent menor d'edat, però necessites el teu pare o mare o tutor legal per poder donar el pas. Tenim la sort d'Espanya, que hi ha aquest dret entre totes les persones trans. Si ella vol fer la seva i fer el que li donen la gana, s'ha d'esperar a ser major d'edat.
0: Ha de ser major d'edat per si ella vol anar a la seva bola.
2: Exacte.
0: Vale.
2: El que recomano jo és que aquest temps que estigui d'espera, per dir-ho d'alguna forma, ja que si no té l'ajut dels seus pares, que estigui treballant d'alguna forma la part mental i física per poder facilitar després tot el tema de l'hormonació.
1: Jo tinc una altra pregunta que crec que no s'ha comentat encara. Aquí a Espanya, tal com deies, que hi ha molts més drets pels trans i tot el rotllo, el tema de la subvenció també és molt interessant, no? Que ho costeja l'Estat, sí. No? En la totalitat o un percentatge?
2: No, depèn del que cobris o cobrin els teus pares, cobra una part o una altra. Sí que tota la part de... Hi ha molta cosa que la paga la...
3: La Seguretat Social.
2: Exacte.
0: Uh-huh. O sigui, la Seguretat Social paga, depèn del que cobrin els teus pares.
3: Cobreix una part.
2: Si és una persona normal, tot. Però sí que sí, són... Estic parlant de la testo, eh?
0: Sí.
2: Jo pago el 10%.
0: Pagues el 10% de tota la testosterona?
2: Sí, el testo gel.
0: Vale.
2: Doncs sí que tot el tema de consultes, les analítiques, tot això es fa, i inclús també la mastectomia et cobreix el que és la seguretat social, però aquí a Barcelona la llista d'espera és com de 5 o 6 anys.
0: Déu-n'hi-do!
2: Sí.
1: Per la gent que no ho sàpiga, la mastectomia és quan et treuen la part sobrant, diguem, del pit, no?
2: Et treuen el que és. Depèn del tamany, fan una tècnica o una altra. Jo tinc la sort que vaig operar a IMCLIN, una de les millors clíniques a nivell mundial de les persones trans, i pel pit que tenia m'han fet a través de la EOLA. Per la gent que no sap el cos humà, és des del pezoncito.
3: Vale. El mugró. Tu no tens una cicatriu perquè t'ho van treure pel mugró.
2: Exacte.
3: Bueno, sí que la tens, però no es nota.
0: Sí, et van treure la part sobrant del pit.
2: Sí, però que la gent ho sàpiga. Cobreix la Seguretat Social la mastectomia.
3: I una pregunta, o sigui, entenc que te treuen el greix i te treuen les glàndules mamàries.
2: Exacte.
3: O sigui, no podries lactar en el cas de que... Vale.
2: No.
0: Vale. I també crec que és una transició que si volguessis tornar enrere ja no hi ha pas enrere, o sí?
2: En el cas del pit,
0: sí.
2: Ja te l'has tret.
0: Ja és impossible.
2: No.
3: Te fiques ja pròtesis, no?
0: Perquè d'aquí una estona, si vols, també parlem de passos que hem tirat endavant, però que si en algun moment la persona vol tirar enrere i se'n penedeix o ja no vol fer la transició, coses que pot salvar o coses que ja són impossibles de salvar.
2: Vale.
0: Et sembla bé?
2: Sí.
0: I et podem fer una altra pregunta? Parlant d'aquest tema. Sí. Has tingut mai el pensament de tirar enrere algú?
2: Mai.
0: Se t'ha passat mai el pel
2: mai,
0: cap?
2: Mai, de la vida.
0: Molt bé. Ho tens claríssim des dels 6 anys.
2: Claríssim.
3: Home, és que l'heu vist, està content amb els resultats, tio.
0: I està supercatxes.
1: Home, jo he de dir, si fos el Gio estaria feliçíssim amb els resultats, eh?
0: Perquè vaya bíceps.
1: Déu-n'hi-do.
0: Vaya tríceps. Vaya hombro.
2: Per això, per la gent, sobretot la gent que és d'Espanya, fora d'Espanya, que té complicacions i els agrada el gimnàs i entrenar, aprofiteu al màxim per donar-li, perquè realment els agraeix després. I és molt important, gràcies a que jo vaig estar entrenant, em van fer aquesta tècnica, és a dir, tot el percentatge de greix que es pugui treure molt millor perquè facilites el cirurgió. Per fer una tècnica pues, més aprofitable per tu. No? Per
0: més definida, potser millor, que quedi millor d'una manera.
2: Sí.
0: Per tant, si algú vol intentar fer aquesta transició, se li ha passat pel cap fer-ho, recomanes que vagi al gym a full.
2: Sí, de fet, jo soy personal coach i porto diferents clients homes trans i sí, la gent que no... els homes trans que no superen és a full i sobretot baixa el percentatge de greix, perquè jo que dic molt més un informe i que realment la massa muscular pues, ja doni una certa presència a tot el tema del pit.
0: Se et quedin uns pectorals, nena.
3: Sí. Buah, clar, pectorals. Sí. Primer te treus els pits per després fer-los créixer.
1: Home. Exacte.
0: Sí. Molt bé, clar que sí. Doncs vinga, va, el telèfon està obert al 935456868 per si voleu fer qualsevol pregunta al Gio. Som-hi.
4: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: Envia'ns un WhatsApp. 699 69 69 69.
1: Aquest estiu arriba el Branch Electronic Festival 2026. Tres dies non-stop al Parc del Fòrum. Més de 90 artistes, 6 escenaris.
2: I molta festa.
1: Amb noms com Eric Bridge, The Blaze, Jamie Jones, Paul Kalkbrenner, Kai Trenada i molts més. House, techno, live shows.
2: I un any més tornen les after parties oficials del festival a quatre sales icòniques de Barcelona. Input, Upload, La Terrazza i Nacar Club.
1: Branch Electronic Festival del 7 al 9 d'agost. Abonaments i entrades a branchelectronicfestival.com. Espavila, que bon.

0: és la cançó del Mundial, la Shakira. Això es diu Dai Dai.
1: Ai, ai,
0: go.
1: Dai, dai. Dale, dale, let's go.
0: Avui no hi ha partit, no, del Mundial?
1: Ah, no, avui hi ha descans.
2: Bé. Però cuidado porque mañana jugará Francia contra Marruecos, Paco.
0: Dios, cuidado. Paco, ¿qué estás dient?
2: Te lo juro, Paco, madre mía, qué partidazo nos espera, ¿eh?
0: Así.
2: Derbi africano, claro.
3: El retransmet, creieu, o no coincideix l'hora?
0: El Flash Urban seguim al Mundial.
2: Seguim al Mundial de forma molt pim-pam. Seguim al Mundial com podem, Martita.
0: Jo vaig amb Bèlgica.
3: Per què amb Bèlgica?
0: No, després t'explico els motius.
3: Ah, vale, vale.
0: Tinc uns motius molt motius.
1: Tu, jo, amb qui vas al Mundial? És veritat, no t'hem preguntat.
4: No m'agrada el futbol, soc de rugby.
0: Dios!
3: Heu vist?
0: Ets de rugby.
1: El Miquel
0: també. Favor.
3: No ho he entès, però vale.
0: Ai, sí. Bueno, que truqui algú, sisplau. Que truqui algú, va.
5: 93 545 68 68.
0: Que truqui algú, perquè avui tenim el Gio, que és un noi trans que ens acompanya fins les 11, que li podeu fer la pregunta que us doni la gana.
3: Claro.
1: Oye, per cert, parlàvem abans de la selecció francesa. Mbappé va estar, diuen, amb una dona trans.
0: Dios!
1: Va ser de les relacions més parlades del món del futbol. No sé, Gio, si t'havia arribat a tu o no. Però sí, sí, Mbappé es veu que va estar amb una dona trans i va ser super, super comentat el tema.
0: Ah, sí?
1: Abans d'estar amb l'Ester Expósito, que estan ara.
4: Que faci el que vulgui, no?
1: No, no, totalment. Totalment. Està, el Miquel s'està informant a través de les sí, xarxes d'internet.
0: Ara, ara tinc curiositat. O sigui, molt guapa, eh?
1: Sí, sí,
4: si
1: no, no.
4: Pregunta, comentarem els canvis reversibles i no reversibles, clar.
1: Bueno, com? I si no pregunten, també els podem comentar, eh?
0: Claro.
3: Dels estrògens els saps o no?
4: No.
3: No, no, vale.
0: Què són els estrògens?
3: Els estrògens és, fins a on sé jo, el que prenen les dones trans per fer la transició hormonal. O sigui, crec que prenen les anticonceptives que jo me prendria per no quedar-me embarassada.
0: Dios, i se'n prenen moltes.
3: Bueno, pues una al dia, imagino, no sé.
0: O sigui, si una noia vol ser noi, va amb la testosterona...
4: Que... Sí, clar,
0: no?
4: Amb la testo.
0: I si un noi vol ser noia, va
3: estrògens.
0: Amb estrògens. Vale, vale, no? És la diferència dels dos.
3: Fins on jo sé, vull dir, jo
0: què
3: sé.
0: Ai, molaria que truqués un metge.
1: Sí, un metge, i a poder ser, si concretament ha tractat aquests temes, ja sigui de forma psicològica o directament amb operacions, clar, o el que sigui, doncs de puta mare.
3: O una tia trans.
1: O una, sí,
3: serà que no n'hi ha. Vinga, va, truqueu.
5: 93 545 68 68.
0: Què deies, amic meu?
1: Han trucat més d'una vegada persones trans.
0: Sí.
1: És veritat, sí, sí.
0: Sí, és veritat, sí. Vinga, 93 545 68 68, com podeu comprovar, ara mateix...
3: No hi ha ningú.
0: No, no, no. No ens truquen.
3: Vaya.
1: Línies obertes. Llame ahora y llévese un colchón.
0: Marta, tu també estàs oberta?
3: Jo.
1: Déu-n'hi-do.
3: A què? Depèn.
0: A les línies.
3: Ah, les línies sí, a les línies sí.
0: A quin tipus de línies estàs parlant tu, Marta?
1: Dios.
3: Bueno, sí que té forma de línia, però no és exactament una línia el que estic oberta.
1: Dios, però per favor, ara et pinto unes línies de cocaïna al lavabo si és el que vols, Marta.
0: Dios!
3: Em referia més bé a un dildo, un vibrador, així, alguna cosa així.
0: Vale. Em vols? No em
3: de
0: vol.
3: Què?
0: No, si volia una línia, al Gio.
1: Oye, clar, Gio, perdona, a vegades fem molts xistes de drogues. Perdona, jo sé que ets un tio fitness que es cuida. Si us plau, no ens ho tinguis en compte.
3: El Gio és més de ciclos,
0: clar,
3: més que de ratlles.
0: Clar, clar, jo de popper, cadascú ho seu, clar. Per favor.
5: Vinga. 93 545 68 68.
0: Alguna pregunta, algun comentari que li voleu fer al Gio, al nostre noi trans que avui està en directe aquí al Flash Urban fins les 11? Avui estan molt callats els oients.
3: Bueno, Gio, explica'ns els canvis reversibles, perquè és que si la gent no truca...
0: Vale, si algú vol fer un canvi de hormonal de sexe, hi ha coses que, si t'arrepenteixes, vols tornar enrere, hi ha coses que no tornen.
4: A veure, el que no torna és, a veure, hi ha moltes persones, no, que diuen, i que ja... abans d'un home trans que no s'ha operat de faloplàstia o meteidoplàstia. Què és això, Gio? Pues una operació que realment pues et construeixen, ja sigui la meteidoplàstia, agafant les parets vaginals i el que són els llavis, i construeixen el que és els
3: testicles.
4: Sí. I et tapen el que és l'orifici vaginal. És a dir, només tindries el micropene, ¿vale? Que
0: vale.
4: Sí, amb la testosterona... clar, molta gent diu, però què tens? Bueno, com t'ho explico, no? És una mica de mix, no? Un poc de DJ.
1: A veure, un mix... Espera, que no m'he entrat molt, això, Gio.
3: Sí, com un intersexual.
0: Què vols dir amb el mix?
4: No, doncs pues que realment el clítoris creix amb la testosterona, doncs depèn 3, 5, 6 centímetres i és com un falo, un pene, té el glande i té moltes...
3: terminacions nervioses. Ai, una pregunta, te buiden la, el úter, els ovaris i tot
4: si
3: això?
4: Si no t'operes, la... no toquen res.
3: Però amb la meteoplàstia aquesta?
4: Ho pots fer, sí, però són dues operacions diferents que la pots fer amb una, igual que igualment amb la faloplàstia.
0: Mm-hmm.
4: Sí.
3: Ah, vale, vale, vale.
0: Bueno, clar, són coses que s'han de saber.
1: No, no, hem d'estar informats.
4: Els canvis que es fan i no tornen, a part del que hem comentat, el creixement del micropene, la veu se't quedaria com la tindries.
0: Vale, o sigui, després... si t'has fet el canvi de la veu cap a una veu més varonil, o al contrari, una veu més femenina, sí. De, si mai t'arrepenteixes, no tindries, pots tornar a tenir una veu.
4: Potser
0: canvia
4: una mica, però la veu és la que tens al mm-hmm. final, saps? Després, el que és el vell corporal i totes aquestes coses també és el que tens.
0: La barba, per exemple, un cop ja la tens, ja...
1: Ja no pot marxar enrere, no? Si deixes de tractar-te.
4: Que sàpiga, no. O sigui, vale. Perquè al final és capilar, mm-hmm. saps? No pot desaparèixer així de...
0: I abans has dit que un home trans es pot quedar calvo.
4: Sí,
0: Dios, heavy.
4: Ja, jo no ho sabia, jo no ho sabia.
3: No, però t'he sentit perquè tens molta testosterona.
4: No, al final el que fa que et quedis calvo és l'hormona de la testosterona. Hi ha molta gent que segurament no ho sabrà i es quedarà així, wow. Sí, un home atrás es pot quedar calvo.
0: Dios, per favor.
3: No passa res, els calvos són molt atractius.
0: Bueno,
3: i a més són molt higiènics, tio, no et deixen pèl.
0: Un calvo és higiènic?
3: Sí, perquè no et deixen pèl al coixí. A més, no gasten xampú, si és que tots són avantatges.
0: No estic a favor.
1: I quan va a una piscina pública no li cal barret? Això també és molt còmode, saps?
0: Però no se li pot cremar la pell, eh?
3: Que curiós!
0: S'ha de posar crema solar al cap, un calvo.
1: Bueno, de fet, el García va amb barret, el nostre CEO, que és calvo, va sempre amb un barret per tapar-se el sol.
0: Per no cremar-se del cap.
1: És veritat, sí.
3: Però una cosa, que curiós que te creix el cabell a les cames, a la cara, a la barba, tal, però el cabell del cap se te cau.
0: No, és molt heavy.
3: En plan... Sí, no? La biologia té aquestes curiositats.
0: Marta, calla, que tinc una trucada. Va, vinga, que t'enrotlles massa. Vinga. Hola, bona nit, qui ens truca?
6: Hola, sóc la Laia.
0: Hola, Laia, des d'on ens truca?
3: Hola, Laia! És que és amiga
6: meva. Crec que la Marta em coneix, sí.
0: Que la Marta comença a xerrar, Laia, i no para.
1: Laia, digue-li a la Marta que es relaxi, que es prengui una Coca-Cola, vale?
0: Per favor,
6: sense cafeïna. Mira, la Marta no cal dir-li res. Ella ja sap el que ha de fer i ho està fent perfectament.
3: Gràcies, Laia, tia, és que estic aquí rodejada de testosterònics.
0: Només us falta criar-vos, per vosaltres
6: dos. Ja ho estic veient. Mira, no ens donis idees.
3: Digues, tia, digues.
0: Què vols preguntar, tio?
6: Doncs mira, a mi em faria molta, molta gràcia preguntar-te sobre els buits o els viatges que tu has detectat dintre de l'atenció sanitària. Ja que, bueno, justament acabes d'explicar que hi ha persones trans que es senten còmodes també sense fer aquests canvis en els genitals, doncs dintre de les persones trans entenc que és un espectre molt gran. Aleshores, tu, quins són els biaixos, els buits que has detectat dintre de l'atenció sanitària o en els estudis científics, si n'has llegit algun o t'has trobat algun?
4: Realment no he sentit ninguna manca d'atenció perquè jo em vaig operar des de una clínica privada, perquè amb 16 anys no pots operar de mastectomia a la pública.
1: Mm-hmm. Vale.
3: Llavors, però quan vas anar, per exemple, a la teva metgessa capçalera o algo, milloraries algo de tot aquest camí que tu has fet, tant a la pública com a la privada?
4: No, estic content. Realment estic content. Sé que hi ha gent que... Sobretot perquè estic a Barcelona, no és el mateix estar a un poble de no sé a on, saps? Al final l'Andalusia sí que costa més, perquè s'han de moure a les ciutats centrals i totes aquestes coses.
0: Bueno, molta gent d'Andalusia i resta d'Espanya ve molt a Barcelona, justament,
4: exacte.
0: A operar-se.
4: Sí, sí.
0: Sí? Perquè
4: sí,
0: és més fàcil.
1: Sí, sí.
6: Mm-hmm. Sí. De fet, mira, justament, ara que expliqueu això, bueno, jo soc científica, vaig anar a un congrés fa un temps, i es va donar la casualitat de que van obrir un debat sobre el biaix de gènere i, clar, com que estaven parlant en anglès el càncer de pit és breast cancer i es veu que comentaven que hi havia moltes persones trans que sentien incòmode amb aquest terme i aquest breast cancer està associat al gènere femení, saps?
0: Sí.
6: Que comentaven que potser s'hauria de canviar el terme a chest cancer.
3: Ah, vale.
6: Una mica més neutral.
1: Perquè sigui més de la zona i no pas d'allò, no? Diguem, que sigui la
6: exacte.
1: Zona del pit, que no sigui el pit com tal. Vale,
3: clar,
1: vale.
3: És que nosaltres sol tenim una paraula i ells tenen dos.
1: És veritat, per nosaltres pit és pit.
3: És pit i ja està.
0: Sí.
6: Totalment.
0: Molt bé.
6: Doncs volia preguntar-te això, però ja m'has respost.
3: Moltes gràcies, Laia, guapa.
0: Gràcies, Laia.
6: Que vagi molt bé. Adéu,
0: Laia.
5: Adéu. El Miquel i el Tomàs no estan per tonteries. Oh, sí.

0: Memòries del és Mora i el Jacob.
1: És tan demora aquesta cançó.
2: És un temazo.
1: La he cridat tant, aquesta cançó. És que és brutal.
0: La millor cançó del món.
1: Aquest home... No, però s'apropa. És que aquest home sol fart.
0: Quin home?
1: El Mora.
0: El Mora.
3: El Mora m'enamora.
0: El Mora.
1: Total,
0: Marta, fa molt que no truquem a un restaurant xino, eh?
1: Ui, i més que faltarà. Que
0: no, però crec que avui és un bon dia, no?
1: No.
0: Sí.
1: No em deixeu en ridícul davant del Gio, tio.
0: Gio, vols que la Marta faci una broma en directe a un restaurant japonès o xinès?
3: Sí, Gio, ens agrada moltíssim. La Marta fa veure que es queda atrapada al lavabo després de cagar i que no pot obrir a la porta.
0: És molt graciós.
1: No.
0: Va.
3: Gio,
0: Gio, vinga, sí!
3: Marta, tu ho has dit, avui és el dia del Gio. Per tant, tot el que vulgui el Gio ho farem.
0: Molt bé.
1: No,
3: no, ho faràs tu.
0: Ho faràs tu, Marta, perquè tu ets la dona.
3: Clar.
0: Vale?
3: I t'agradarà.
0: Doncs anem a trucar al restaurant Gran Muralla.
4: Ai, que bo.
1: Aquell el tens guardat.
0: No, aquest no, perquè és raro. Vale, tinc un altre. El restaurant, sí, una cosa.
1: No, no, me diu, no te cabres.
0: Vale, ara sí. El restaurant de xino Jardín de Oro, vale? Jardín de Oro de Gabà.
3: Però pronuncieu bé.
4: Gabà.
3: Jardín de Oro.
0: Doncs vinga, anem a trucar al restaurant Jardín de Oro. Marta, què diràs al restaurant Jardín de Oro?
1: A ver, és que lo de quedar-me atrapada en la vagolla està una mica obsolet.
0: No? Però fa molt que no ho fas, eh?
3: Per què no truques de sanitat i dius que han detectat carn de ratolí?
0: Dios!
1: Bueno, vale.
3: Això ho hem fet més d'un cop, Gio, per si no ho saps.
5: Hola, buenas.
1: Hola, bona nit.
5: Hola, buenas.
1: Hola, mira, sóc la Rosa Clara de Vall. Primer de tot, perdó per les hores, però és que avui ha sigut un dia molt mogut a l'oficina. Truco des del Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya.
5: Perdone, tu esta qué cosa, nosotros aquí el restaurante pide comida, otra cosa yo no quiero.
1: Exacto, por el tema de la comida, llamo, Vera, nos ha llegado una denuncia anónima de un civil diciendo que se han encontrado cucarachas en la comida.
5: Yo no habla contigo, ¿vale?
1: Oye, pero es que si me cuelgas estás evidenciando que sí que hay cucarachas en tu restaurante.
5: Vale, tú pide, pasa persona, ¿vale? Yo no, ahora tengo un montón de faena, no tengo tiempo para hablar contigo.
3: Disculpe, ¿cómo se llama usted, señorita, si se puede saber?
5: Vale.
3: ¿Cómo te llamas? Perdona, ¿cómo te llamas tú? Sí. Perdona, ¿cómo te llamas tú?
5: ¿Para qué cosa?
3: ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre?
5: Hola, sí, vale, pero...
6: Ya está.
5: Sí, vale, ya está ya.
3: Oye, ¿cómo te llamas tú? Perdona.
5: Yo como llama no sé falta, ¿no?
3: Escuche, señora, tenemos diferentes denuncias de lo que está ocurriendo en su restaurante. En su restaurante hay cucarachas, ¿vale? Y nos ha llegado la denuncia y las pruebas de laboratorio. Así que responda bien y no se ponga a la defensiva, ¿de acuerdo?
5: Vale.
3: Señora Lee, no me cuelgue.
5: Como tú quieras, ¿vale?
3: No.
5: Ahora tengo faena.
3: Señora Lee, no me cuelgue.
5: Contigo,
3: no,
5: ¿vale?
3: No, Jardín de Oro no. Jardín
5: ahora,
3: de plagas.
5: Ahora, luego si quieres habla. Ahora tengo que pasar a entrar a cliente.
3: Oiga, usted, ¿vale? No puede hacer esto, y menos la forma en que ha hablado a mi compañera. Señora Lee.
0: ¡Dios! La señora Lee s'ha enfadat molt amb nosaltres.
1: No m'estranye, és que és a la punta.
0: Et diré una cosa.
1: Quina cosa?
0: Et diré una cosa, que t'està trucant aquí la gent i la policia...
1: I se la pela
0: a tres pobles, sí, perdona. Sí, sí, molt malament.
3: Quina vergonya, què opines d'això, Gio? Clar. Què opines?
4: Pendent derecha!
3: Gio, per favor.
0: Gio,
1: jo com la broma l'hauré de fer.
0: Ah, vale, vols que anem... Ara el Gio trucarà un restaurant xino.
1: Vinga.
3: Sí, vale.
1: Però per què xino?
0: Bueno, perquè fan gràcia. Vale,
4: Què va fer? A
0: veure. Ara trucarem al restaurant Jardín Bambú de Sitges, vale?
1: Sí, tio, tot jardins.
3: Per què Sitges, Miquel?
0: Perquè és el primer que m'ha sortit per aquí.
3: Mm-hmm.
0: Està ple d'aquells. Vale, doncs diràs que estàs tancat al lavabo.
4: Vale.
0: Vale? I que no pots sortir del lavabo.
4: Vale.
0: D'acord? Estàs preparat, Gio?
4: Sí, clar.
0: Molt bé.
1: Veràs.
3: Està nerviós el Gio, cuidadín a la din.
1: Bueno, jo el veig molt en su salsa, o sigui, ho està gaudint el tio.
0: És el Gio, un home trans a punt de fer una broma en un restaurant xino. Molt bé.
3: Un restaurant Gio.
2: Hola, Jardín Bambú.
4: Hola, necesito vuestra ayuda.
2: Hola.
4: Sí, estaba cenando con mi familia, la podéis ver en la derecha, en la mesa del fondo, y me he quedado encerrado porque estaba cagando viendo TikTok y ahora no puedo salir. ¿Me podéis ayudar, por favor?
2: Venga, pero ¿tú dónde estás llamando?
4: Sí, estoy en el baño.
2: Ah, vale, Daniel.
4: ¿Me podéis ayudar, por favor? ¿Me escucháis?
2: Pero tú estás llamando ¿dónde?
4: A Bambú, al restaurante. Pero... Es que mi familia no me coge la llamada, está ahí comiendo. Por
2: ¿Y
4: favor.
2: Es la chica? ¿Es ¿A quién necesita la chica?
4: No, de los hombres, el baño de los hombres. Le pegáis ven, un ven, portazo ven. Y salgo, por favor. Me estoy agobiando, tengo pánico. ¡Por favor! ¡Ayuda!
2: Que no escucho, que está en Jardín Bambú, que está
4: sí,
2: en el baño.
4: Sí, por favor, me estoy agobiando, no voy a llorar, tengo ansiedad.
2: Venga, un momento, tú estás llamando a Jardín Bambú, aquí sí, Jardín
4: sí,
2: Bambú.
4: Sí, sí, a ver si me he equivocado, a ver si estoy el de las chicas, ahora no lo sé.
2: No, aquí en Jardín Bambú no hay nadie.
4: ¿No hay nadie?
2: Pero ¿a quién necesitas?
4: Es que necesito que me abre la puerta, por favor.
2: No es esa acá en Jardín Bambú, no hay puerta.
0: ¡Dios! ¡Molt bé!
1: Escolta, a veure si ara aquest me traurà la feina.
0: Hòstia, ho
6: va molt bé.
0: Ho ha fet millor que nosaltres, Marta? Sí, La veritat és que sí.
1: Jo no sé com no teniu memòria. Jo no sé com dormiu per la nit.
0: Marta, tu t'has picat. Jo volia posar sonidos de diarrea.
6: Home, està diarrea màxima, això, eh?
0: Sí, sí.
6: Per favor.
7: La veig tope de ratllada obrint les portes i no hi ha ningú.
6: Que flipes.
7: Saps?
0: Ja. Vaya crit, Gio. Vaya pulmons, coño.
6: Però passa una cosa, la Marta s'ha picat, perquè ara es pensa que ho fa millor el Gio. Per tant, Marta, ara tornaràs a trucar a un altre restaurant
0: indie.
6: I ho faràs millor.
0: Fem un indi.
6: Restaurant indi?
0: Sí, sí.
1: Que no,
0: sí. Marta, trucaràs a un indi.
1: Me sento malament.
0: Marta, un indi.
1: Però per què sempre estrangers? Per què vaig a restaurants d'aquí?
0: Marta, un indi. Perquè és molt graciós escoltar una senyora de Lleida parlant amb un indi.
6: Vale.
1: Però els gossos no se'ls ha de
6: fer. Espera, perquè a Vilanova i la Geltrú hi ha el restaurant que és el Sultan Uno Kebab, vale, que és LGTBIQ plus friendly.
1: En sèrio?
6: Sí.
0: Això no m'ho crec. Jo crec que es va equivocar al marcar-ho. El Fatir.
6: Doncs anem a trucar al Kebab Sultan, vale, Marta?
1: Vale.
6: Tu que t'has picat perquè el Gio ho fa millor que tu.
0: Hola, Marta.
1: I la música? Posa música àrab.
6: Dios.
0: Ara hem de posar, és veritat.
1: Prepara el sonido. De diarrea.
0: Clar, estan acostumats als kebabs. I a la Índia.
8: Hola.
1: Hola, mira, te estoy llamando desde tu baño. Es que he ido a hacer de vientre, porque es que el kebab me suele sentar un poco regular. Y no puedo abrir la puerta. ¿Podéis venir a abrirme, porfa? Es que el cerrojo como que va muy duro.
8: Vale. Ahora ven.
1: Hostia, perdón. Es... El kebab, és que...
6: Clar, aquest home ara ha anat cap al lavabo i veurà que no hi ha ningú.
0: Espera.
1: Jo no entenc per què us fa gràcia això. És que, de veritat...
0: Marta, com vols que no faci gràcia? És un pedo. Graciosíssim.
1: Mira, hauríeu de desgravar l'empresa, jo sol dic.
6: Per què? Que dolenta dient això. Per favor.
1: Que no, que jo us estimo, oye, però és que aquest humor no l'entenc.
7: Però allà l'han penjat, a mi m'ha aguantat. Allà
0: sí, sí.
6: Molt bé. Gio, has guanyat a la Marta.
0: Sí, és veritat, Marta. Guanya punts si s'emporta el telèfon al vàter, saps? Ah. Has tot penjat.
7: Aquí no hi ha ningú.
1: A trans.
0: El pobre sultan, eh? A trans.
6: Ai, Déu meu, hi ha una trucada aquí. Hola?
0: A ver.
6: Hola?
9: Oye, Panceto.
6: Qui ets tu?
0: Què ha dicho, Panceto?
9: Parcero, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Por qué está llamando aquí a los panchitos y a todo lo que está viendo por lo que
6: no,
9: va?
6: No, panchitos no eran. No, panchitos no eran.
0: No eran panchitos, eran panchinos.
9: ¿Por qué estás ahí buscando a alguien, todo maldito, ahí en el váter, apretando fuerte y tú estás...
0: ¿A qué ha sido gracioso, colombiano?
9: Antes, esto está para arrebatarlo todo, güey.
0: Molt bé, molt bé.
1: Ara passat de Colòmbia a Mèxic.
0: Per favor. Bueno, Gio, moltes gràcies per venir avui, per visitar-nos al Flash Urban i per explicar-nos la teva experiència.
10: Moltes gràcies.
3: T'ho has passat bé, Gio, no? Ha sigut la puta hòstia?
10: Sí, la hòstia.
3: Vamos.
0: Si algun noi o una noia que vulgui parlar amb tu a través d'Instagram, sí, que tingui dubtes, ho pot fer-ho, eh?
10: Sí.
0: Quin és el teu Insta?
10: geofitness.com/, tant per Instagram o TikTok.
0: Perf.
10: I per Google ja surto.
0: Molt bé.
3: Ah, sí, surts a Google?
10: Sí, sí.
3: Buen SEO, que tienes. Molt bé.
0: Gràcies, Gio.
10: A vosaltres.
0: Adeu, Marta, xaval. La setmana que ve és l'últim, eh?
1: Ai, quina pena. No vull que s'acabi.
0: Quina ja, pena.
3: Ja era hora, que acabés. Mare meva.
1: No, us trobaré a
3: faltar. Està la sopa, el programa. Déu-n'hi-do, eh?
1: Jo us trobaré a faltar.
3: Què va?
1: Que sí.
0: Va, que marxem fent l'Eurojackpot de la 11. Vale, Gio? Tu pots.
1: Vinga, està això a Madrid.
11: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
0: Ho veus o no ho veus?
10: Sí.
12: Vinga, Gio, digues.
10: Vinga, va. La combinació guanyadora...
0: Només digues els números, Cari.
10: Ah, vale. 06, 16, 24, 41 i 46.
12: I els sols...
10: El 2 i el 3.
0: Molt bé, Gio! Ho estem molt bé.
10: Vinga, va.
3: Molt bé.
11: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris.
0: Molt bé.
11: 11. Ben jugat.
3: Cuando juegas tú, jugamos todos. Això és important recordar-ho.
0: Tomàs, ens escoltem demà a les 8.
3: Si Déu vol, fill meu.
0: Adéu, Tomàs.
1: Besitos.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: El Lleida Blau és un nom.
2: Ah, sí?
1: De la Mare de Déu del Blau.
3: Ah, mira, hi ha noms de colors, clar, rosa. Rosa, clar,
1: no,
3: clar.
1: Violeta.
3: Blanca. Negra no hi ha, de nom. És veritat, no, però és veritat.
1: És veritat.
3: Es diu molt, però no és un nom. Per què rieu, companys?
0: I a tu, què t'ha passat avui?